0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

dia i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però per un menton jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, i era pollastre, diu, un xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariat que van de cobre i va fer això, i aquesta neta de la cua, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: vine cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn s'ha de posar.
2: A qualcuna, tu cerquem qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Ah, bueno, sí, la segona, no?
2: La segona.
1: Segona, no.
2: Sí.
3: Exacte. Bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament, el Sant Propuci. Existeix. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir,
4: hòstia!
3: Bueno, és fi de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està, aquí fins aquí és la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: no,
3: fes
4: no,
3: el xiste.
4: No.
3: Ai,
1: bueno, digue'ls com es diu xiste.
3: Acudit.
4: Un xist.
3: Xistat.
1: Va, què m'ho expliques avui?
2: Entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024...
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Han tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure
3: sí,
2: en majúscules.
3: Com
1: o sigui, paciència, a poc a poc.
2: Clar, però en general...
1: En general...
2: Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant en moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: El què?
3: Si el 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure...
3: Interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
3: Uh-huh.
2: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no?
3: Vale.
2: S'escrivia en majúscula. Okay. Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat en guany.
3: Datàfon,
2: sí,
3: no,
2: sí.
3: El
2: que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan us facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio, salta i baix i fas bus.
2: El drama que serà, això.
3: Salta i baix i fas bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus?
3: Sempre en bé.
2: Sí.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targetes d'autobús, però he pensat... He vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com pues... se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deu...

0: Canvien lleugerament la definició, en molts casos, en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit, o de la filla.
1: Molt bé.
0: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies definir, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
1: Ja.
0: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
1: No entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
0: No.
2: Ostres, això reduirà molt les faltes.
0: Clar, jo me quedaré sense feina entre ChatGPT i això. Això...
1: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
0: D'aquí dos dies.
1: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
2: Han de tornar a la telefonada.
1: Hombre, pues clar.
0: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
2: Fot un crit.
0: Cridar també és agafar el telèfon i...
1: Vale.
0: I dir-te, uep, com anem?
1: Una cridada.
0: Exacte.
1: Vale.
0: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
1: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé.
0: Però és que hi ha tipus de vibradors.
2: Satisfyer
0: és un, no?
1: Sí, bueno, com es donen, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
0: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
1: Ja.
0: Iogurt en té final.
1: Iogurt en té final.
0: En villatina i té final.
2: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
1: No.
2: Però que ja ho van dir una vegada.
0: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
2: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Daniel.
1: No, pot ser.
0: Això
1: és impossible.
0: Pensa que eren sefardites.
1: No!
0: Xerraven un castellà raro.
2: És així.
1: No, m'ho crec.
2: Lliçó de màrqueting nombre 1.
1: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
2: És així. Dan One.
1: No, pot ser.
2: Bueno, cerqueu un xat GPT.
1: Danone.
0: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, Dan Wang no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure amb la xafardita.
2: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó número 1 de màrqueting a la universitat.
0: Ostres.
3: Tenir un fill, doncs, Dan Wang.
2: No. És així. Poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
1: Dan.
0: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
3: Blister.
0: Amb l'accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
3: Blister in the sun.
0: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
3: Molt necessari, ara.
0: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
2: Han afegit esnifar.
1: Després no es podia fer.
2: Després de 50 anys i ser rutes bacalao, ara han afegit esnifar.
0: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
1: Un exemple així, normal.
0: Un exemple qual.
1: I quedaran abans, per on no dius esnifar? Aspirar.
0: Aspirar pel nas.
2: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
0: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu.
1: Sí,
0: garrotint, també l'han entrat en el diccionari.
1: Què?
0: Garrotín, agarrotín.

0: Agarrotan de la vera,
1: de Lleida,
0: vera de Sant Joan.
2: Que és garrotina.
0: Ah, és una glosa lleidatana o gitana, un poc d'aquest... Sí.
2: Aquesta glosa, no.
1: Agarrotin és com...
3: Un garraf petit.
1: Com es diu?
0: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotin, però... Per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
0: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
0: Exacte. Paraules noves com... jihadista.
2: Un garrot petit.
0: Com jihadisme, com gintònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gintònic?
0: Tot junt i amb accent a sa O.
2: Gintònic.
0: Gintònic.
1: Gintònic tot junt.
0: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
2: Era un drama social, jo.
0: Per això era un drama. I ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres, tenim pàdel.
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
0: Clar,
1: com li deies?
0: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
3: Un xivic de llana.
0: Clar, amb el tema de si ve descastellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí sa pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
2: Kebab, ha dit.
0: Després de gorro he dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
0: Clar. G-O, R-O.
1: Clar, clar, clar.
0: Sí,
1: clar,
0: no, clar,
2: clar. És tu, que és filòleg.
1: Clar, clar, aquí no hi ha res clar. Saps?
0: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment, són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: És actualitzant.
0: Exacte.
1: Encara tens feina, idò. Encara...
0: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
2: Ronyonera.
0: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també.
1: Xistorra.
0: Xistorra. Tempura. I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. En novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, s'ha.
0: No, ja ho clarim. Però tenim una nou, fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriu, no? Los Nogales, que teniu a mitjorn.
2: Com es poden dir?
0: Els Noguers.
2: No, els Noguessos, no sé què vull dir a mitjorn. Va, mitjorn.
0: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
2: Ahà.
0: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
3: Mare de Déu.
0: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
2: Com els majorets que ens van posar de moda, 90, podien passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que mitjor un grup de majorets
3: aquí a Mercadal també n'hi havia una
2: en plan, esto què? Pues un poc això, saps?
0: Sí.
2: Les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, sí, típic.
0: Sí. I res, paraules també que...
2: Una abraçada a les meves emissions de gran batucades, que són un quants.
3: Us estimam.
2: Espero que no escolta el Radio Far, que estic escoltant la Cope.
1: Escoltau Radio Far.
2: Sí, ara sí, antes no.
1: Antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
2: Bon, sí, no sé.
0: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
2: Ah,
0: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta és la afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc on ho escric, no? I ara ja podem escriure tireta. A la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòsit.
2: Toma, perfectament definit.
0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital. Això és una... Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
4: Hòstia, això...
2: Sí, sí, és el millor porquetjada. El millor 10 segons de porquetjada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
4: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada, oh, apuntau aquesta paraula.
1: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
0: En Sibèria hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
1: Si estiu llençolada, tot.
4: Bueno, augment dels vols de València.
1: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona aquesta.
1: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cisse, per aquesta secció, que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
2: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da ma pezza creu, io so che son preziós. En duixaré de mostrar a som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far, la Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltrebeu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltrebeu de Saglosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No son horas.
1: Se sent?
2: Vols cascos? A la tíbia.

0: micròfon a gravar allò.
1: A gravar allò, sí.
0: I amb l'altre la veu.
1: Quina, o sigui, amb la sortida d'aquí?
0: Potser, sí.
1: Aquest la veu? Vull dir, aquest la posem allà?
0: Potser és més fàcil aquell la veu perquè ens captarà tots dos.
1: Aquest la veu?
0: Està gustant, eh?
1: Ah, aquest és d'any.
0: Sí, aquest.
1: Aquest la veu? No, aquest, o sigui...
0: És que ets tu sol que et lies, eh? En la gravadora.
1: En la gravadora la veu?
0: Sí, perquè captarà així a nivell ambient.
1: Sí.
0: I no ens haurem d'estar passant el micro, que serà un pal.
1: Sí.
0: O si no, si vols, posa allò a gravar. Això
2: i no sé. Oh, que vaig
1: Exacte. Idò, avui volien xerrar de sistemes analògics.

0: I de...
1: Ai. Ai, això és molt complicat.
0: Sí.
1: Jo crec que aquí hi ha una cosa important a mencionar, que és que l'analogia té graus.

Clar, un sistema analògic. És un sistema que es representa mitjançant una funció contínua. És diferent del digital. Com si hi ha passos discrets.

Jo trobo que està bé sempre començar una miqueta per lo més bàsic. I anem a dir, de què estem parlant quan parlem d'analògic? Música analògica, art sonor analògic, so analògic. Comencem per aquí.

0: l'Oliver és el nostre acadèmic convidat especial. Bueno, no és convidat, en realitat. L'Oliver és el nostre acadèmic resident.
1: Què vol dir convidat? Jo sóc el col·laborador.
0: Tu ets el resident. no, l'Oliver és el nostre acadèmic resident.
1: És conserge.
0: És conserge. I llavors a l'Oliver, com a acadèmic, li preguntarem de què parlem quan parlem de so analògic.
1: És que no puc evitar pensar si quan me demanen sobre so analògic.
0: Sobre so.
1: Pues jo no puc, doncs jo no puc evitar pensar en aquests sintetitzadors antics de com els anys 60, no sé, els 70, els mugs aquests, els bucles, tots els sintetitzadors aquests com més antics, el so aquest, més els arps, que definien un poc també el so un poc de l'època.

0: Què vol dir que el so és analògic?
1: Que és representable mitjançant una funció contínua.
0: Si ens apropem al so des del so i no des del so com a la representació de la seva ona,

0: per la definició de digital, us haureu d'esperar al proper episodi.
1: Sí.
0: Así hacemos, creamos expectativa.
1: Analògica.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bon dia i alegria. Jo tinc una anècdota molt xula, molt polida, des de la primera gravació que vaig fer pel cap de Fibló, que va ser una entrevista en el Litros. I la qüestió és que ell me va explicar moltes coses. I una d'elles era que quan ell, que era membre d'un grup que es deia Punxa, i van fer de taloners a la Polla Records de Ferreries, l'any 91, abans de començar el concert, hi havia un grup d'amics seus que no podien pagar-se l'entrada. Eren, no sé si eren, 1.500 peles, que en aquell temps era molt, per gent jove, i ells van pactar amb l'organització que no volien cobrar, sinó que deixessin passar els seus amics. Llavors l'organització va acceptar i, bueno, aquest fet, aquesta història m'ha servit jo per explicar contes als meus fills. De fet, hi ha un conte versionat, no?, d'aquesta història, però que, com que transmet valors, doncs mira, aprofitant d'una entrevista amb mi, doncs, conta aquest conte que xerra de valors, no?, d'amistat i de, bueno, que treure-li el profit. Vinga, una abraçada, salut!
2: Escolta bé, jo no m'esnipses que...

que en recordis. Quan faci fred seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

que la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Trobar personal preparat i disposat a treballar de valent en un restaurant d'estiu s'ha convertit en una odissea. L'establiment familiar fa anys que rutlla, però obrir des dels berenars dels matins fins als sopars dels vespres requereix una plantilla que constantment entrava en crisi. Això ha duit a un replantejament que ha resultat virtuós.
1: Època de muda. Capítol 47. Canviar el rumb.
0: Després de dues temporades de passar molt d'estrès perquè les coses sortissin bé i que la clientela marxés contenta, l'amo va decidir fer un cop de cap. Ara només fan un torn de feina i tanquen després del dinar. I resulta que ha estat un encert, des del punt de vista econòmic i també pel que fa a la qualitat de vida dels treballadors. A la societat actual sempre incentivada al consumisme, sovint es confon el volum que mou el negoci amb els resultats del negoci. I moltes vegades, reduir el volum vol dir augmentar els beneficis. Perquè a partir de cert moment, les despeses afegides s'enduen més diners que els ingressos que se'n deriven. Això ho coneixen bé alguns ramaders de Menorca, que han acabat rebaixant el nombre de vaques i així han aconseguit augmentar els beneficis. Pel mateix motiu que en el cas del restaurant. I és que el bestiar que no pots alimentar a partir d'una producció raonable de pastura a la pròpia finca obliga a comprar pinsos i farratges externs, que tenen un preu superior als ingressos que generen les vaques afegides. Tenir manco animals també vol dir reduir mal de caps i tensions, així com alliberar temps per poder fer altres coses que poden ser més estratègiques per a la viabilitat econòmica i per a la qualitat de vida de la gent. De vegades, menys és millor. Com és lògic, potser podran oferir una altra òptica a l'empresa de begudes que ven al restaurant, al repartidor que les hi porta o la tenda que ven pinsos als pagesos. El món està format de moltes peces i totes tenen la seva importància. Però amb un poc de visió de mig termini, més enllà de salvar l'any, tan de moda actualment, hauria d'interessar més que el restaurant no acabi tancant o que el pagès no hagi d'anar a fer de jardiner perquè no surten els nombres. Perquè si arribem a aquest punt, el negoci no serà menor, serà zero. La saturació turística és un dels temes actuals que provoquen debats, anàlisis i reflexions. S'entreveu un interès important d'alguns sectors per evitar que un procés així prosperi, perquè hi ha el risc que la gent arribi a conclusions similars a les dels exemples citats. Per això hi ha intents reiterats de catalogar aquests moviments com a antiturístics, a fi de situar les potencials alternatives en una situació de marginalitat. Però molta gent ja ha vist que el turisme, en realitat, ven l'entorn que millor s'ha conservat. I l'han conservat aquells que ara es pretén catalogar d'antiturístics. No es tracta d'anar contra el turisme. Es tracta de canviar el rumb d'un creixement que ofega. Buscar una economia que generi beneficis reals, que millori la vida de la gent i que vagi recuperant un planeta que també s'ha de poder habitar en les pròximes dècades, és un camí que s'ha de recórrer amb convenciment i satisfacció.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó d'estiu i no passa mai de moda.

0: Chicken.
1: Bye.

a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat els llangardaix de Lucky Fire Autostop.

iniciat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-los sa vida. I li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O, i li tinc moltes simpaties. Allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i Son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una Sant Climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix Salbufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un tiet i una tieta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Malà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podrà encaixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sarrocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Benvolgudes i benvolguts oients de Ràdio Far. Estem aquí en el programa especial del Festival Maquetes i per arrencar heu sentit aquesta cançó en directe de Leon Manso, Llorès Marquès. I en aquest especial hem enllaçat amb el programa Càpsules d'Art presentat per en Cristòfol Pons, que entrevistava l'investigador, l'historiador de l'art, en Jaume Reus, amb un estudi que va fer sobre l'art i la cultura a Menorca, que podeu recuperar en el podcast de Càpsules d'Art. I avui hem començat amb aquesta cançó, amb en Llorenç, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. No sé si això és molt habitual. Benvingut, Llorenç.
1: Hola, com estàs?
2: Per jo no, eh? No m'ho sol passar.
0: Ha estat un inici trencador. M'ho sap greu que hem enganxat el programa just en el final de les càpsules, però teníem oients esperant i havíem de començar de qualque manera i ens ha semblat que aquesta manera era ser més polida, no? Amb aquesta cançó que cada vegada que la sentim som aquesta primera vegada i crec que és una de les teves cançons predilectes.
1: Totalment, sí. És una d'aquelles cançons que moltes vegades quan li dono voltes, quina faré? Sempre passo, 7.200. Dic, ja està. A vegades no la faig, en faig una altra, però és una cançó especial per això també, per la manera que la vaig escriure, i és una cançó que el procés que vaig tenir que fer per fer-la, el té molt clar dins el cap encara, i això me fa que se me fa així com a molt familiar, tocar aquesta cançó en concret.
0: I aquesta cançó, i que també forma part del llibre Tot està escrit, i un poc avui també te volíem convidar, perquè és el Festival Maquetes, per segona vegada participes en aquest festival, que celebrava a Mercadal, l'anterior va ser increïble poder participar en el festival, que vinguessis a tocar, i a Fornells, que va ser increïble, el concert.
1: Que en Pedro Magirés.
0: Això és un...
1: Directe, això va ser indescriptiblement descriptible per això. Me va encantar. Vull dir, me va fer una il·lusió, també va ser tot molt... La veritat és que va ser un vespre fantàstic. I a més d'aquests vespres que... Bé, que recordes, que recordaré sempre. Sí, sí.
0: I bé, jo com que soc part implicada, a vegades és complicat. Te va de demanar-te segons quines coses, no? Però en el Festival Maquetes participaràs fent una presentació... concert i del poemari, el teu primer poemari, tot està escrit, editat per Llentrisca Edicions, que nosaltres tenim bastanta part de culpa, tant jo com en Xec, que el tenim per aquí, per aquesta publicació, i que l'altre dia en Xec, a la presentació a Ferreries, explicava com va anar, no? Nosaltres te vam veure fent una col·laboració amb en Joan Miquel Oliver, i al final pues, tenim tot està escrit, poemes de Llorès Marquès i el pròleg d'en Joan Miquel Oliver, no? I ara estàs en el principi de la promoció del llibre i quines sensacions tens? Què te diu la gent sobre el llibre?
1: La veritat és que, bueno, són sensacions molt bones. La veritat és que he anat rebent missatges de molta gent que m'ha fet sentir que... Un que m'ha agradat molt va ser una persona que m'ha mirat i m'ha dit m'ha agradat, em veig sorprès. I va fer aquells silencis entre paraules, saps? Com que a vegades passa, potser podia tenir una idea concreta de lo que allà podia arribar a llegir o sentir quan estigués davant el llibre i sentir-te una grata sorpresa, no? I aquestes sensacions són d'aquestes bones per jo. I aquesta sensació que tinc, que a la gent li arriba, encara m'hi falta que segur que, bueno, espero que passi, que és un moment, per exemple, quan ja té recorregut aquesta persona, notes que ja l'ha pogut llegir, l'ha pogut pair, té curiositat i té aquella impressió de que l'afectant, no? I pogués tenir aquell punt d'algú que ja ha madurat dins ell el llibre, no? I que te fa sentir, el llibre l'ha fet sentir,

0: li firmi, no? Així que com podeu veure anècdotes també que, i coses, sensacions positives que m'han donat, que gràcies a vosaltres puc sentir realment, perquè així heu dit que éreu part de culpa, jo trobo que sou tota la culpa.
1: Bueno, la responsabilitat...
0: Però, no sé, la veritat és que per això va ser com... màgia. Màgia, màgia.
1: Bueno, estem contents que formi part un poc de la teva trajectòria, que l'hem seguida des de fa molt d'anys. Crec que el primer concert que vam fer aquí on som ara, que ara estem aquí en el nostre espai de ràdio a la Casa d'Artistes, que és el centre de creació, i me'n recordo just quan van començar el centre de creació que te van convidar a fer un concert aquí dalt, de la formatgeria.
0: Uah, i tant.
1: I va ser molt especial. La formatgeria és un lloc que sona ben especial, té un reverb ben curiós, un reverb formatger, no sé com, però tothom que ha vingut a cantar aquí dalt s'ha sentit molt bé,
0: Totalment, mira, jo recordo, Cristian, de fet, que quan estàvem mirant algunes parts del llibre, d'idees que teníem, vaig dur un tracklist que tenia apuntat un paper, el tracklist d'aquell vespre. Me recordo que havia començat amb una versió de Pearl Jam, de Long Road, saps? Però aquell vespre m'havia fet il·lusió començar així. I recordo aquell concert també com molt especial. O sigui, hi ha llocs que tenen un tipus d'ambient, no? Se genera una energia concreta que fa que destaquin damunt els altres, no? I si hi ha altres que aquí teniu... N'hem de fer un altre.
1: Idò, ara prest en toca un. I del llibre, m'agradaria que expliquessis en els oients de Radio Far com va ser el procés de creació, en el sentit, us vas passar els textos, com va ser la selecció? Explica un poc com va ser el procés.
0: Mira, jo... abans de dir lo de sa màgia, i és un poc així, jo podria dir pràcticament literalment feia anys que dins la carpeta moltes d'aquests escrits, o tots de fet surten d'aquesta carpeta, i a mesura que he anat pues fent concerts, fent treballs discogràfics, no? que fins ara són tres, no? Clar, algunes d'aquestes lletres, d'aquests escrits, havien passat a formar part d'una cosa oficial, que la gent podia escoltar, però molts altres no. I jo me sentia com en deute amb aquestes lletres, no? I pensava sempre, no sé què faré, que me pos a fer coses així, en plan, peix coses a YouTube, ho trec així de manera que, ràpida, que tinguin, no sé, una finalitat totes aquestes lletres, totes aquestes cançons. I quan vosaltres me vau fer aquesta proposta... va ser com obrir la carpeta i dir-li a totes aquests crits, ei, ho hem aconseguit, tot et sortireu, tranquil·les, no fan falta cap més disc de moment. De moment estarem un llibre, algunes, i altres ja anirem fent, eh? De fet, algunes almenys estarem al disc 1, però bueno, ja ho veurem, anem a veure com ho fem, no? Vull dir, el procés, i després em va venir la idea aquesta de l'espai de temps, no? De com a vegades s'ha d'enfrontar-me a una història, quan tenc que crear una cosa, a vegades depèn molt de com em sent. Vull dir, si estic molt... enamorat, per exemple, el meu registre, vull dir, el que acabaré escrivint, no sé, ho vaig a cercar, no?, d'alguna manera, quan estic emprenyat també passa, saps?, m'ha sortit un tipus de lletra, una necessitat d'escriure, i m'ha semblat oportú, d'alguna manera, dividir-ho ahir, avui i demà, perquè ahir intentava pensar que era com les coses que ja han passat, les coses que has deixat enrere, avui com les coses que estàs vivint en aquell moment i és demà les coses que queden per viure, però també pensava que podia ser un pot formar part d'un estat d'ànim, no? Ahir podia ser com la nostàlgia, no? Aquella part que recordes i t'agrada recuperar tant en quant perquè penses que era especial i forma part del passat. Avui aquelles coses que t'acompanyen i te mantenen d'alguna manera dret i bé perquè saps que estàs vivint en aquell moment. I és demà, aquella llibertat des demà. Com que demà serà demà i no saps què passarà, doncs demà pot passar de tot. I a poc a poc, el divertit era que... Va, dit divertit ara, en aquell moment no era tant, era com... feia les tres llistes, ahir, avui i demà, intentava tenir el mateix nombre de cançons, si podia. Per exemple, un dia m'aixecava i deia, com he pogut posar aquesta cançó ahir, si forma part d'això d'avui? Però bueno, és igual, perquè també podia estar endemà, i anava canviant l'ordre de les lletres, fins que em vaig adonar que ho podia fer infinitament. Vull dir que no, la gràcia estava a embaturar i deixar-ho d'una manera, i mira, i poder-ho explicar, perquè així em pugui entendre que estigui en un espai o un altre.

0: no és tan important, sinó que la gent en un moment donat vulgui interpretar on es col·locarien elles i tot, una vegada ho llegin. Si t'hi semblen cançons més, no sé, que formen part del seu avui, del seu demà, del seu ahir, perdó, del seu avui o del seu demà.
1: I tu ara quan llegeixes aquests poemes, que perquè la gent ho entengui, és una deconstrucció de les cançons, que algunes de les cançons que hauran sentit, t'identifiques amb el poema o recordes més la cançó? Perquè clar, tu la tens molt interioritzada.
0: Sí, no, realment mira, quan t'he agafat el llibre i he pogut llegir, és una experiència nova. Clar, tot i les meves pròpies lletres, és la part divertida i estimulant, per això ha estat que m'has de mirar d'una altra manera. Fins i tot has pogut donar, pensar... Clar, posar-te a llegir les teves pròpies lletres no és un exercici que normalment... Bueno, sempre que l'he fet per recordar com fer la cançó, perquè la tinc que interpretar en públic, però igual no li donar les voltes fins que no estàs en directe davant del públic, intentes deixar-te endur, fins a aquell moment sí que torna a entrar, dius tu, tots aquells pensaments que t'atraquen a el que havies fet en aquell moment. I amb el llibre, en canvi, és automàtic. Fins i tot hi ha algunes que m'assemblen amb alguns aspectes com a extrems, no? que tens aquella sensació de dir, què pensarà la gent d'aquesta lletra? Pensarà que estic, si tinc que dir que estic tranquil, ja que no, que estic bé, saps? Vull dir que aquesta intensitat et sé qui he sentit quan he agafat les meves pròpies lletres, no? Vull dir que ha estat una experiència nova per jo també, i llegir també aquesta pila d'en Joan Miquel Oliver, que també m'ha fet pensar molt, no sé, tot.
1: I després el llibre està construït amb aquest ahir, avui i demà, i perquè la gent se faci encara més idea, hi ha tres versions, de tres cançons, i de qualque manera tu també estàs dins aquest llibre, perquè a través d'un codi poden accedir i poden descobrir i tu els acompanyes un poc en la lectura. Aquest procés, bueno, aquest moment, bueno, va ser un poc... aquesta idea que tenim des de Llentrisca Edicions d'un poc d'innovar i de transformar i la teva participació dins el llibre, com ho vas viure això? Com pensaves que la gent rebria aquesta teva aparició dins el llibre?
0: Mira, això me va encantar i te diré, bueno, un dels motius és que record, ja fa anys que record que vaig comprar com un llibre digital d'en Johnny Cash, Història de la vida d'en Johnny Cash, on interactivament, a mesura que anava llegint el còmic, podia escoltar les seves cançons, saps què vull dir? Vull dir, les cançons de Folsom Prison Blues, tot. I era una experiència que em va semblar molt, molt divertida. Dic, tio, més que em puc veure que puc seguir aquesta història amb aquells dibuixos, Història d'en Johnny Cash, a més el puc escoltar. Així que em va semblar una idea fantàstica, perquè podia compartir amb la gent també. Es de podia, com... treure del llibre, saps què vull dir? I tornar-los una altra vegada de volta després d'escoltar-ho, no? Era una cosa molt, per jo, molt interessant. Una manera molt... no sé, me va agradar molt la idea. I de fet va ser una cosa molt natural, perquè el que vaig fer és pujar a la meva habitació i pensava, bueno, van que sent, i deia exactament el que sentia en aquell moment i després ho deixava gravar. Vull dir, em deixava endur i cada vegada que si en tu escolti, pensant que aquesta manera natural, no, d'explicar aquella situació era tan sorpresa com jo, com per ells, si en aquell moment estan llegint el llibre i no s'esperen a arribar a aquell punt, no? I amb alguna persona m'ho ha comentat. Em diu, hòstia, que guai això que te pugui escoltar, no? Clar, les lletres, clar... Si no et sentim mai la meva veu, igual no li pots posar veu a les lletres, però en canvi, d'aquesta manera... És com, t'estic acompanyant amb aquest llibre, saps? Vull dir, estem junts aquí, saps? I ells són jo. Vull dir que m'ha semblat una idea molt bona i que m'ha semblat que li dona un punt més en el llibre, saps? Una bona manera de combinar.
1: El llibre es diu Tot està escrit, però segurament no tot està escrit, hi ha molt per escriure. La gent que es pugui imaginar el llibre a la portada, aquest escrit està desapareixent, no? És una portada senzilla, però és una lletra escrita a mà i aquest escrit, la darrera paraula, està desapareixent. Supos que en Llorès Marquès encara té molt per escriure.
0: Bueno, jo espero que sí. És que de fet ara, clar, ara he buidat molt. Ara la carpeta... Bueno, ara agafaran... No sé, supos que faré... Sí, agafaré una altra carpeta nova i començaré a acumular de nou fins on tot està escrit dos. Però bueno, la veritat és que es veu que m'ha sent molt més lleuger perquè penso que moltes han trobat una casa on està. i en referència al que he dit del títol, que és contradictori, perquè precisament és com moltes vegades me sent jo, respecte a la contradicció, me sembla que forma part de Leon Manso també, i és aquesta recerca a vegades de descobrir què és el que realment sent, el que dona forma a totes aquestes lletres, saps? Vull dir, és... No sé per què he dit això, però ho he dit. Veus?
1: Fantàstic. No,
0: se me'n va.
1: Idò, bé, jo crec que hem fet prou ganes de llegir les teves lletres, de llegir les teves cançons de construïdes en poemes, o aquests poemes que hi havia darrere les teves cançons, que hi ha dins aquest llibre fantàstic, que hem editat amb molt de carinyo, i que presentaràs dia 24, a les 12 del migdia, 24 de febrer, a les 12 del migdia, a Can Àngel, a Mercadal. Serà l'aperitiu o el vermut del festival d'escavespre, de les maquetes en diferents grups, i però volem fer una sorpresa o un regal a els nostres oients, i donant la possibilitat que mentre duris programa, si qualcú s'anima i telefona en el 633 59 63 86, s'endurà un Tot està escrit amb aquests moixos que firma,
0: sí.
1: Perquè això ja comença a ser una tradició,
0: sí, sí.
1: Qui hagi anat a qualque presentació del Llure ara ja s'està especialitzant en crear una firma molt especial i molt única.
0: Sí, és que de fet, si me parles, és que diria, algú que tingui llibre, que n'hi hagi fet un realment, tant, és que n'he fet alguns que realment m'ha costat mirar-los després, he fet alguns moixos, tu, que mentre de feia pensava, tu, Cristian, passa'm una altra còpia del llibre, tio, que t'ho he recomençat. Estic... Però bueno, ho faig amb molt d'amor, i el fet que cada un és únic, i és una cosa que m'agrada fer. M'agrada fer com... A lo millor d'escriure es fa més complicat, perquè si has de firmar, doncs pensar una cosa que pensis que pot... Jo som més lent, que ja veus si sóc lent, que m'he estat anys per tenir-ho tot escrit. Però en tema de dibuix és com, de dibuixar un moix. I sí, anima la gent que enviï a Instagram els seus moixos.
1: Això és molt bona idea, és molt bona. Sí, facin la firma d'esmoix. Jo tinc que... Bueno, és plaer de tenir un llibre teu firmat, i esmoix és fantàstic.
0: És que si ha quedat, o sigui, bé?
1: Sí, bueno, és que ja, no és important que quedi bé, sinó que sigui un moix únic, no?
0: Totalment,
1: que,
0: sí.
1: Aquí està la gràcia.
0: Totalment.
1: Aquest, i me'n record, ara sí, faré una referència a les porquetjades, que quan començàvem fem telefonades a traïció, i me'n record que te van telefonar en Esporguetjades, no sé si era el capítol 1 o 2, que podeu recuperar en el podcast, i te van telefonar i, Llure, què tal, com estàs? I tu vas dir, bé, molt bé, men, que dius sempre, no?
0: Sí,
1: man,
0: no se me pot separar.
1: He tingut un dia avui, no sé què, no, que és que... I dic, ara t'ho explicaré, ara veuràs. I dic, no, és que en Tom Moschetti, que avui li han fet...
0: Sí, totalment real. Sí, que havien, clar, sí, sí, és un moix de protectora, i clar, el van tenir que la castració. I el viatge que va agafar aquell animal, vull dir, ell mateix se posava en sa nevera i no aturava, no aturava d'intentar atacar sa nevera, mos intentava atacar, no, però no atacar directament amb violència, sinó com... Us atacava la seva imaginació, no sé què veia, i no sé què semblava que eren nosaltres, i vaig telefonar al veterinari, la veterinària, i li vaig dir, perdona, és que tinc el moix aquí que no atura, o sigui, tinc el moix a les 4 del matí, la Mariona se'n va anar a dormir, mentre jo intentava, jo aquest amb el moix, mentre m'amossegava el cavall i tot, i mos va dir que es havia passat, a lo millor un poc, en sa dosi. Bueno, sí. Bueno, jo vaig pensar també, mira, si t'han de fer això... que almenys que el viatge sigui guapo, saps? Va ser, sí, sí, va ser...
1: Idò, si història, la teva història amb els moixos, hi podem fer una entrevista
0: a part d'un dia. Uf, en tinc de molt
1: potents. Amb els moixos, per això, la firma dels moixos deu tenir qualque
0: sí,
1: cosa a veure.
0: Sí, sí. No ho diré, no contaré històries molt llarga, però fort de cafè, bueno, és que m'acuna aquí ja sabrà per on vaig. Vaig tenir un moix que era el dimoni. Sí. I el vaig... Sí, el Fora de Cafè. Sí, sí. Algun videoclip meu el podreu veure tot.
1: Es deia Fora de Cafè, es moix?
0: Sí, era blanc. Era totalment blanc. Es deia Fora de Cafè.
1: Era llet.
0: Me'l van regalar.
1: Vale.
0: I a poc, no sé què va passar a l'interior d'aquell animal, però era un moix amb... És que clar, podria contar tantes, és que no vull ni contar ni una perquè són tan intenses totes. Podríem va atacar, es va posar dues potes, va perseguir per sa casa.
2: Hòstia.
0: Fet, bueno, una molt bona és que jo m'havien demanat que fagués una intro per un disco. En Xavi, un sí. Ferreris, que tenia un grup, i m'ha dit, hem de fer una introducció, i es tractava d'esmaltrat. I m'han dit si jo podia fer una introducció com si fos una persona així molt agressiva i tal, a casa seva, a la seva pare. I dic, bé, te faig la intro, clar. I vaig decidir fer allò que diuen, que hi ha dos que fan, que és dir, bo, si tenc que fer que vaig molt cego i tal, doncs me posaré a beure. I me vaig posar a beure una botella de Frangelico, tot sol a casa, i vaig posar el volum dels Pro Tools, vaig posar el micròfon el més fort que podia, i si deia entrar a casa i dir, no sé què, i fer que m'agrava el cinturó i tal. Però mentre jo estava fent aquest procés, clar, el meu moix, el que m'anava mirant, i anava a dir, bo, què fa, que... Bo que fa, aquest tio. I clar, jo no ho veia, i vaig pillar una portada com dient, ja som a casa. I se m'ha aferrat una cama, i no se m'amollava. Vaig tenir que tirar, vaig tenir que fugir, quedar tancat dins una habitació, mentre ell es va posar dues potes i me mirava. Vaig aconseguir telefonar a la meva família que vingués. Sí. Però quan veia la meva família, ell ja no tenia aquest tipus de rancor cap a jo. Ja sembla que no havia passat res. Però després, amb el temps... vaig conèixer a Mariona i també un dia va venir a casa i no li va agradar la idea i la va atacar ella també, que mos van salvar de nou, però que ja era el segon atac. I va arribar un moment que vaig començar a dir-li als amics, millor que no vingueu a casa. I vaig començar a mirar més pels moix que per jo, i clar, per això, imagina't, però en canvi ara amb en Tom Moixetti, que les històries és al revés, perquè es veu que ell està castrat, però és un bon moix, i mos duim bé i tot surt bé. Però igual sí que pinti moixos té a veure amb alguna història, clar, potent.
1: T'han passat coses amb els moixos.
0: M'han passat coses.
1: Vet aquí que pintes moixos i que firmes amb moixos.
0: Sí, tots els moixos estan vacunats i estan...
1: I de... acab el que anava a dir del sorteig aquest del llibre. Tot està escrit en el 633-59-63-86. Faig una telefonada per WhatsApp i, clar, no el donarem així com així, el llibre. Jo crec que mos han de cantar un tros d'una cançó de Leon Manso.
0: Estaria molt bé.
1: O recitar un poema de Tot està escrit o un tros de cançó. Això estaria bé i així pues, entregarem aquest llibre firmat amb un moix de Llorenç Marquès.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlaré en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: tu scapă, dar jau dacă cezi. Puteri mațele, îi numesc tu ca par dublet.
1: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu Despoble, gravat el 2016.

escriure'm història d'esperdadors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb els focs.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

Acabam d'escoltar una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026. Ràdio Far.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dogfest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcoberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

so de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Duran, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: En nom de Déu, i acabam!
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com dèiem a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar a l'alerta, però per a qualcuns ocells són una

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig, idò, que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra el navegant.

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

Obrint de castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, segut amb intranquilitat, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva, puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remput el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, mira, sóc un fantasma que fa música amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però et cerca encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlar-me però no ses emocions, veure-ho tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale? Sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, quina mala sort, quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè en la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com sempre desgràcies, i és com no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació de performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar bueno, com una història quasi màgica i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

treball La Plegueta, on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps, provaré d'acabar-lo, m'he dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

0: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrové. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar a casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriu i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa? Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i als que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

trot la via al tren. Han crescut unes flors

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es fon i en la vessa de la son. Fa un badall, una somera, canta el gall, s'estira.

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. Ni fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no. Uh-huh. I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina. I m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment, bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès, tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte. És aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú... que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Micielevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: L'Ajuntament de Mó anuncia que afegirà unes gotetes de xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta per consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues enguany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compraré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó des de Radio Far no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Por qué? Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Avui entrevistam a Leon Manso, músic i cantant menorquí, per ratllar sobre el seu darrer disc, Monstre Final. Bé, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: És un gust estar aquí amb tu.
1: Igualment.
0: Bé, primer de tot, començant xerrant de la novetat, el teu darrer disc, Monstre Final, que vas presentar, bueno, va veure la llum a finals de novembre d'aquest darrer 2025 i que vau presentar en el casino del 7 de gener.
1: Exactament.
0: Com ha anat això?
1: Molt bé. La veritat és que va ser una presentació molt especial perquè la meva primera actuació en públic va ser allà. Va ser en el teatre, també, en el 17 de gener. I clar, va ser com una sensació molt polida, molt agradable, no? Després d'aquella primera actuació el 2008, el 2025, presentar aquest quart disc, allà mateix, diríem, va ser com una sensació molt màgica, no? Com aquella sensació de tornar a casa, d'alguna manera, que era aquesta sensació. La resposta de la gent va ser molt bona, va venir molta gent, tot va sortir bé, van tenir convidats, van poder tocar íntegrament tot el disc nou i afegir totes les cançons que han anat fent al llarg dels anys dels altres discos que tenim. I una sensació molt guai, molt guai. Un vespre molt màgic, molt màgic.
0: Molt emocionant, segons. Que bé, m'alegra. I llavors aquest disc ha vingut després d'un descans, diguéssim, de 10 anys.
1: Set.
0: Com has viscut aquest procés creatiu des del darrer disc fins ara?
1: Realment, tot i que ja fa molts anys, no?, de la pandèmia, no? I dic per la paraula pandèmia, no?, perquè sí que toca ter importància de per què ha passat tot aquest temps, i és que un ritme que duem a nivell de concerts i creativament xerrant, hi havia unes idees, hi havia una energia, no?, una sinergia, no?, que mos duia, i allò ho va cometar un poc respecte a quedar, per exemple, a tocar, a fer coses junts en sa banda, i a partir d'aquí tornar a arrencar va costar un poc més, no? I també amb el que és amb la pròpia feina d'aquest disc, tot el que és la gravació, la mescla, també va tenir una sèrie de problemes que anaven ralentint un poc. I això realment és el factor que troc a fer que arribéssim en aquesta xifra, no?, d'anys, no?, que diguéssim, hòstia, han passat 7 anys, saps? Jo tenc que dir que no vaig ser quasi conscient fins que ho vaig veure en el propi diari Menorca, no?, que deia, cantautor menorquí Leon Manso torna amb el seu nou disc després de 7 anys, i era quan, hòstia, m'han passat 7 anys. Una cosa que per jo era més normal en molts grups que m'agradaven, per exemple, vull dir que abans era com a normal que un grup tragués un disc cada 3-4 anys, no?, solia passar, però no és una cosa que passi ara. Normalment es basa...
0: Se demana un ritme més alt, no?
1: Se demana un ritme més alt, però clar, es veu que la creació i és perquè les coses a vegades no entén tant de temps. El negoci sí, la indústria sí, però el que se creació, o no sé si dir la voluntat, però sí la sensació de que ara és el moment, per jo segueix seguint es marca de formes que ni un mateix coneix. Com jo dic que va ser una sorpresa quan jo vaig dir, hòstia, han passat 7 anys. A la vegada se me fa com a... Però que té un sentit que hagi passat tanta estona, també.
0: Bé, ara ratllam amb tu avui, però com comentaves, hi ha un equip darrere, hi ha una banda. Bueno, si vols aprofitar aquest moment per xerrar un poc d'ells, presentar un poc, per qui no ho sàpiga, qui són, qui t'acompanya.
1: Bueno, mira, la meva banda també... La meva banda són els meus amics són la meva banda. Jo, començant pel meu primer disc, de Rinosaure, que va sortir el 2011, ja en Martí Genestà, que és la guitarra elèctrica, ja formava part d'aquell disco, no? I després en David Marques Cortes, que és la bateria, també formava part d'aquell primer disco, no? I així, fins arribant a aquest quart, menys en Josep Begú, tots aquests components havien format part en algun moment dels discos de Leon Manso, i amb en Josep ja va ser posteriorment. ja va ser a partir d'escolta com són els teus pols. Jardins de Brutes Basses, tinc dubtes, si en Josep hi era ara. Ara no me'n record. Ell vos ho podria dir. Ell, i toc que no. Vull dir que seria a partir d'escolta com són els teus pols que en Josep també va entrar i ja van fer la formació clàssica, que som en Josep, en Martí i en David. I el que dic són com amics, en Martí sobretot, des de ben petitons, amb en David ja ens vam conèixer un poc més d'adolescència, i amb en Josep, tot i que sabíem qui era un i qui era l'altre, ja ha estat ja en sa vida més adulta que ens vam fer molt amics, i és quasi com si ens coneguéssim de petits igualment, no? I això és la meva banda, són tres amics que juntament amb jo hem fet aquest equip.
0: I que sigui per més anys.
1: Sí, tots els que puguem, i
0: Molt
1: tant.
0: bé. Idò, aquest darrer disc he vist que ha rebut bones crítiques, supos que estiguis contents. Sobretot, bé, voldria destacar que han dit que és un disc de maduresa, no? Un pot de maduresa artística. El vau concebre com a tal?
1: Bueno, vist en perspectiva, sí. Vist en el moment, jo sempre he pensat que ha estat una cosa natural el que ha passat. Sí que jo hi va un moment, com he dit abans, que pràcticament tots ells havien participat ja de treballs anteriors. Jo hi havia un punt que sentia una petita deuta amb ells, en sa banda, de que sempre es cridava per coses puntuals. Es cridava, mira, tinc aquestes dues cançons que m'assembla que necessiten un baix, una bateria, una guitarra elèctrica. I la resta era jo sol, no? I en canvi en aquest disc, és la primera vegada que des d'un bon principi ja ho feien tots junts. Jo els presentava la cançó que jo tenia amb guitarra i veu i la construíem de zero junts abans d'entrar a gravar. Anteriorment el que fèiem és que jo els avisava, estic gravant una cançó, escolteu-la, veniu i feu la vostra part. I aquí no, aquí era com, anem a construir aquesta part. I clar, i no només amb una o dues o tres cançons, sinó amb les nou cançons que composen aquest disc, no? I jo suposo que, clar, és un disc molt diferent dels altres perquè és tot en banda. Vull dir, jo sol sol no hi estic en cap moment, sempre estic amb ells. I ha estat una sensació molt agradable també i m'he sentit a sol que aquesta deuta d'alguna manera emocionalment pagada, saps? Com a, estem tots aquí, Leon Manso ara mateix, estem aquí, som tots quatre i aquest disc crec que representa molt bé aquesta sensació diríem, d'una banda, d'un grup. I crec que és la diferència més gran que pot trobar gent de veure, hòstia, diuen, Llorenç, Déu, molt potent, sona molta banda, i mira, ha sortit així. Però ja t'he dit que no de forma conscient tampoc ho cercava, no cercava ni grans diferències ni un context diferent, per sota la màgia de la música, em sembla que passen coses. I després, la gent que ho escolta, comparant amb treballs anteriors, és qui pot
0: Arribar a
1: sí,
0: conclusions, no?
1: argumentar fins i tot un punt de dir, aquí ha passat això, i te quedes pensant, i dius, sí que és bo, sí que és bo. Però em sembla que és qui ho escolta, és qui veu més aquesta diferència, no?
0: I mos podries dir quina és la cançó en què estàs més content o la teva preferida i si saps també les altres membres de la banda?
1: Pues està molt curiós perquè he vist la cançó preferida, te diria que cap, però sí que hi ha una que per això és especial, que és aquí obres disc, que és l'Enigma del cocodril albí, que és la cançó que obre, perquè representa un moment molt especial que va ser quan me van regalar la meva primera guitarra acústica. Bona, diríem. Havia tingut guitarres, però mai havia tingut una guitarra, diríem, relativament bona, en el sentit de que no és la guitarra més espectacular del món, però sí que ja era bastant més bona que la que havia tingut anteriorment. I que és una cançó que jo tenia gravada, ja diríem, en guitarra i veu de fa molts anys, i ara sentint-la en tota sa banda, emociona de veure que obre, pensar que aquesta cançó està obrint un quart disc. Pel que vull dir, és així que s'anima el cocodril albí, potser és la cançó més especial per això d'aquest disc. Però, clar, realment te podria dir coses de cada cançó. perquè és molt complicat triar-ne una, perquè quan t'has desfetes no vols que ningú se quedi enrere de les altres. I a nivell del que pensa la gent, m'he donat compte, seguint un poc les reproduccions, perquè clar, ara és un poc difícil. Abans havies d'esperar que algú vingués i te digués, tinc aquest disc, jo l'estic escoltant i m'agrada aquesta. Ara ja pots veure les estadístiques, les plataformes, no?, digitals, i veig que van ballant una. Feliç de viure amb tu. Veus que aquesta setmana té més pigada que altres
0: La gent està més
1: setmanes.
0: animada aquesta
1: Sí,
0: setmana que
1: va
0: l'altra.
1: canviant, va canviant. Tot i que és curiós, perquè jo el que sí que he fet èmfasi és ni que sigui un dia escoltar totes els discos sense de dalt a baix, començant per la primera, perquè l'ordre que he triat té la seva lògica a nivell d'energia, a nivell de ritme, de com tot comença d'una manera, va pujant i torna a davallar per donar un final, no?, en el disco.
0: I també sembla que s'ha perdut un poc el tema
1: Sí.
0: de sentir els discos sencers. En tema de plataformes hi ha molta gent que espigola, no?, la música,
1: Sí.
0: i de vegades, jo mateixa, i
1: Sí,
0: de
1: sí, sí,
0: vegades
1: sí.
0: te perds aquella experiència del disc com a ens
1: Sí,
0: conjunta.
1: es veu que és un comentari i és un fet que passa. Jo a vegades el que dic és, hi ha coses que em sembla que sempre, passi el que passi, sempre serà un plaer i una experiència concreta, encara que la gent ja no ho faci. Llegir un llibre, anar a veure una pel·lícula al cine. Són coses que segueixen estant, són úniques i especials. Es facin més o menys, no seguiran de ser màgiques. Si llegir un llibre sempre serà fantàstic. Vull dir, i a vegades hi penses, si jo vaig a veure una pel·lícula, no, per exemple, d'alguna manera m'agrada veure com comença, veure com evoluciona i veure com acaba. No vaig a veure una pel·lícula veient les millors escenes. Això passa després. Quan t'has vist una pel·lícula que t'agrada molt, a vegades t'agrada, diríem, repassar o remirar, no?, escenes que t'agraden i fins i tot mostrar-les. Mira, mira aquesta escena d'aquesta pel·lícula. Però primer necessites veure la pel·lícula. I jo a vegades ho dic, que jo com a artista dic, sé que no és fàcil ara, però els artistes a vegades necessitem que el món s'aturi, que es congeli. Jo sé que hi ha moltes coses, jo sé que es pot veure que es pot escoltar un disc mentre cuinam o mentre fem altres coses. Es pot, i és una sensació molt agradable, però també és una sensació molt agradable i única per tractar, en aquest cas, 36 minuts, em sembla, sí, 36-37 minuts que dura el disc, em relaxa-te i que allò sigui l'activitat principal, escoltar allò, aquell temps, i ja està. Després el món continuarà i el ritme seguirà sent el mateix, però és un plaer que és molt recomanable. I de fet, fa molt poc estava en el poble de Mercadal i anava a veure uns companys que tocaven, els Dàlia, que estaven, i tu o Mala, que estaven fent un concert. I quan era a Mercadal em vaig trobar un jove que devia tenir uns 17 anys, ara no me'n recordaré del nom, i record que em va aturar i em va dir, què fas aquí? I dic, sí, bueno, vinc aquí, hòstia, que fas una obra, no, de teatre? I dic, sí, però... No, no, dic, no és avui, no, avui vinc a veure uns amics que toquen. I em va dir, hòstia, però que vindré. Dic, fantàstic. Van anar caminant i mentre caminava me feia preguntes de com escoltava la música. Jo li anava explicant, mira, nosaltres, jo m'agrada escoltar la música pensant en tot un disc, en tot un disco, no? I a vegades, quan un grup té tres o quatre discos, lo polit és veure les diferències entre l'un i l'altre. Mira, aquest és el quart disc i en el tercer sonaven així i no sé, d'alguna manera per tractar, no, dins sobre de l'artista, més que anar fent un escoltar la música de forma, fer un random, no? Pitjar el botó i que te vagi seleccionant cançons sueltes. Perquè que les obres, el seu context complet, te duen altres espais i altres llocs de l'artista. Després me deia també, i jo m'agrada sortir de casa sense mòbil, m'explicava. Veia que, seguint tan jove, ell també tenia aquella sensació de que volia fugir un poc del que feia tothom, que em sembla que és el canvi que hi ha hagut aquests anys, que sembla que el que has de fer t'ho marca el que fa tothom. I si no fas el que fa tothom, no estàs al dia. Però a vegades no estar al dia també és molt gratificant i especial. De fet, a vegades és més especial això, no? Vull dir que és aquesta un poc, aquesta sensació.
0: Ja has dit que per tu el més especial era ser qui obres disc
1: Seguim-me.
0: i si sabies d'altres membres de sa banda si en tenen qualcuna que li hagin agafat més apreci o...
1: Sí, no ho sé, Josep, tu, perquè hi ha un component per aquí que roba. Quina és la teva cançó preferida, Josep? Branques mortes. Mira, és una cançó... Mira, aquesta també és una cançó molt especial perquè, diríem, el contingut de les meves cançons normalment tenen trets, diríem, o tenen parts autobiogràfiques, no? No en el seu context totalment al 100%, però sí que és cert que totes tenen parts de la meva vida o de la vida de gent que del meu voltant, no? I aquesta cançó, Branques mortes, que ha dit en Josep, pues, també tracta de la pèrdua d'un pare i és una cançó que també, clar, que té molts anys, fa molts anys que la vaig escriure i no està fins ara que ha pogut sortir i per això també és una cançó especial.
0: Bé, si me permets, ara xerràvem del present, tirarem un poc enrere en els teus orígens com a músic, com a cantant. Bé, m'ha dit un pardalet que quan vas començar la teva carrera musical, aquell lliure més jove, li feia molta vergonya, estava molt empegueït de sortir a l'escenari fins al punt de sortir amb una catxa dalt del cap.
1: Sí.
0: Com ha evolucionat aquesta vergonya?
1: Sí. Sí, jo era com... Mira, jo trobo que una de les principals raons que fa que marca la diferència entre fer una cosa o no fer-la, és la por. La pròpia por que un es pot posar damunt. O jo soc molt de sobrepensar. I me sembla que aquest sobrepensament és el que em du a fer alguns tipus de lletra o cançons concretes, i a vegades aquí també, a vegades, te forma, no? O te fa imaginar coses, a vegades dolentes, que encara no han passat, com si hagin de passar. I això és el que pensava molt al principi. Jo al principi composava per jo, diríem d'alguna manera, o per gent molt propera, per la meva família, per les meves nebodes, en moments molt concrets i amb molta por de que algú me pogués dir, després d'escoltar la meva música, pogués dir que no li agradava o que no era prou bo. I si no ho escoltaven, no m'ho dirien. I jo seguia amb el meu propi pensament de tenir clar que ho feia perquè m'agradava. Però clar, hi va un moment que no... Realment no m'abastava fer-ho per jo, per gent propera. Jo em semblava que allò volia que ho sentigués més gent i que... I aquesta energia, a poc es anava... YouTube, tinc que dir que YouTube l'any 2008, el fet de poder penjar una cançó amb un videoclip...
0: Pitjar i
1: Clar,
0: tancar l'ordinador
1: bueno, me
0: i...
1: vaig posar el nom de Leon Manso, que ve del meu primer mail, que vaig tenir la meva primera direcció de correu electrònic, i clar, jo podia posar Leon Manso, podia posar la cançó, feia un videoclip, i és com aquella sensació, podia ser anònim i a la vegada sonar el que estaria fent. I arrel d'això era molt bo perquè una persona de l'O, en Bepus, en Pep Teixidor, ho va escoltar i li va comentar a més gent, escoltau aquesta persona, troques de Menorca. I un altre amic, un músic, va dir, això és en Lloret. I arrel d'aquí vaig acabar a una casa amb més gent que me demanaven que cantés algunes cançons. I jo encara estaria en aquell moment de dir, però i vaig posar a tocar, veia que ho celebraven i allò em va engrescar un poc. Però encara tot i així encara tenia por. I va ser en Cisco, i ara aquí arribarem a lo de sa capsa, que me va dir, Lore, he organitzat un concert en el casino, en el teatre, i vull que venguis a cantar dues cançons. I la meva resposta primera, com? No, no, Cisco, tu ja saps que jo... No, pujaràs i ho faràs. I jo ja vaig, com a qualsevol animal, me sembla, vaig cercar el meu sistema d'autodefensa. I va ser una caixa de cartó. Va ser, vale, si jo surt amb una caixa de cartó, si aplico la psicologia inversa d'alguna manera, el millor, la gent pot pensar, uau, que guai, que divertit, quin crac, mira't l'estiu. I a la vegada jo dins la casa pensava, ai que bé que estic aquí. I aquella tranquil·litat de sortir dins la casa va generar una excitació en la gent de, oh, mira, mira, que bo, hòstia, no ho havia vist, mira, un bon acatx aquí. I a la vegada jo estava protegit. I quan ja vaig saber que era estar davant un públic i cantar, i me vaig adonar compte, i vaig posar les coses al seu lloc i veure, no, no passa res, no passa res, i si agrada bé, i si no, també, no és tan terrible. I ja me vaig poder llevar la capsa, i bueno, ara fa poc, és curiós, perquè en aquesta presentació d'aquest quart disc, tinc un amic que me guarda aquesta capsa, i ja la vam poder tornar a treure, i se la va posar un altre amic meu, no?, per fer un pot de performance allà a l'actuació. Però bueno, ja t'he dit que era això, era un sistema d'autodefensa, no? I era com, tinc molta por d'estar aquí davant vostre, jo no sé què és això, i a poc aquesta por es perd i aquest sistema em va funcionar molt bé.
0: Perfecte, perquè
1: Sí,
0: aquí ets avui, no?
1: fins avui, exacte. Encara la tinc guardada, per el que pugui ser, però bueno, sí que
0: Per
1: és
0: si de
1: cert.
0: cas un dia torna.
1: Sí, i també, mira, ara formo part d'aquest univers, no?, de Leon Manso, també, aquest tipus de coses, disfressar-se a concerts, fer algun tipus de coses que sempre, si tens idea, proveu, proveu i feu, improvisa, deixa't endur, perquè de coses que ja estan fetes ja n'hi ha moltes. I també n'hi ha massa gent que precisament això, tot i que jo ho vaig emprar, no sé, quan més valentia apliquis a les coses que te fan ganes fer, més fàcil serà per tu. Cerca el teu sistema, cerca aquella cosa, aquell ítem que te pot donar confiança. Si allò te va bé, empreu. Però sobretot el que has de fer, les intentaró, saps? Tinguis por o no, això per això va ser el més important. Per això era més fàcil dir que no que agafar una caixa i posar-me mal i sortir en públic. Vull dir que emprés aquelles armes que tu saps que poden fer bé en tu, saps? En prou, saps? Aquesta capsa representa aquell punt. Gràcies, capsa.
0: Si vols, podem seguir xerrant un poc de música, com ratllàvem abans, perquè bé, sempre t'ha encantat la música en totes les aspectes, ets melòman, podríem dir, molt aficionat a escoltar música de tot tipus, i ja de lots, jo sé que els teus amics te demanaven els discos perquè sabien
1: Hòstia, genial.
0: que si hi havia cosa xula era que teu i tu tindries aquell disc. Qui t'ha inspirat, sobretot, durant la teva carrera?
1: Jo diria que a nivell musical, clar, jo venc d'una família que una de les meves germanes és directora, o ha estat directora de corals, una altra germana ha tocat en la banda municipal, la flauta travessera, elles dues també van cantar a la capella, sa mamà pues, li agrada molt la música folklòrica d'aquí, és fandango, mon pare escoltava molt zarzueles i tenia vinils, el meu germà gran escoltava tota la música més, diríem, anglosaxona, allò que escoltava molt en Lou Reed, els Beatles, els Rollings. I clar, a casa meva sempre hi havia música. Jo venc d'una casa on dels quartos dels meus germans se sentien Bob Dylan, i després anaves al menjador i la meva germana escoltava Michael Jackson, i una altra germana tenia un grup que es deia Pecos, que fa 50.000 anys, i clar, la música sempre es movia. I jo hi va haver un moment que també vaig començar a pensar, i jo que tothom escolta música, i jo què faig? I va ser un punt d'inflexió, per jo va ser als anys 90, també va ser es grunge, no diria, com va sortir Nirvana, com va sortir Pearl Jam. I vaig començar així i a poc, a través de revistes de música que tenia el meu germà, anava coneguent grups. I a poc sabia qui eren Rage Against the Machine, per exemple, que és un grup que també em va influenciar molt i que és un grup que vaig compartir amb moltes amistats, no?, de dir, escolteu Rage Against the Machine. I jo quan ho veia, comprava moltes revistes i veia els grups, el que feia era comprar les cintes, els vinils o CDs, i mos ho anàvem passant. Perquè abans, clar, no és com ara que mos podíem dir, escolta això, t'envies link. Abans era, tinc aquest CD o tinc aquesta cinta, te la deix, i aquesta cinta anava rodant. I record molt una cinta Rage Against the Machine, del seu primer disc, que va rodar per tota l'escola, i per tot, i per aquests amics, I és un poc la manera que jo tenia. I la influència més gran és la música per jo que he tingut és anglosaxona, en el sentit de... Escoltava reggae de Machine i sabia que eren fans d'en Bob Marley. Així que escoltava que era en Bob Marley, me flipava, passava més escoltant en Bob Marley, d'en Bob Marley passava... escoltava el meu germà escoltant en Bob Dylan i començava a escoltar en Bob Dylan, saps? I anava mesclant, i anava escoltant. I sempre que arribava a casa meva escoltava música. I és curiós que a vegades per jo la música som com si algú, quan necessites les paraules correctes, ve i t'has de Déu. Per això a vegades em sembla que ens emocionàvem amb una cançó o ens sentim protegits per això, perquè te donen exactament el que necessites en aquell moment. I això, a l'hora de fer música, jo és el que sempre he cercat fer. Que no cercar fer una cosa que la gent escolti al llarg d'un any, un mes, una setmana, sinó que quedi allà i que en el futur, quan no hi sigui, o ara aquí som, encara que hagin passat anys, la gent pugui anar pel carrer i pugui dir, ara necessita això, i pugui escoltar aquella cançó i emocionar-se, no? Sentir que és el que necessita escoltar, perquè és el que ha fet la música per jo. I els grups que escoltava era com, he tingut un dia de merda a l'institut, tirava la motxilla, foties el Pearl Jam, i ells deien, vosaltres sí que m'enteneu, no? I aquesta és un poc... La meva influència realment ha estat en grups que he tingut la impressió que la seva música m'acurava, m'adonava...

0: me sembla que és anomenat el perill de Ca l'Aril, en Joan, un altre seria en Joan Miquel Oliver o en Albert Pla. I és molt curiós perquè en tots ells m'ho han conegut, perquè la vida ho ha volgut així, m'ho han conegut personalment i no han forçat res. En Joan Miquel Oliver resulta que és amic d'uns amics meus i m'ho hem acabat coneixent a un dinar, d'allà m'ho hem fet amics, d'allà he pogut tocar amb ell i d'allà l'he pogut escoltar més en profunditat perquè, clar, aquesta connexió ha fet que vam... I veure que moltes coses que hi fa m'agraden, no? I veure que té aquest món interior i aquest món d'imaginació molt potent. I en Albert
1: sí,
0: Pla...
1: Sí, és molt imaginatiu,
0: totalment.
1: Si m'ho l'adona aquest sentit.
0: I en Albert Pla, igual. Jo en Albert Pla li puc fer de taloner a Cadaqués, d'allà mos coneixem, mos duim bé, i d'aquí es comença a forjar una amistat que acaba passant quan ell ve a Menorca, me convida també quan va tocar en Estetes Esborn a cantar un parell de cançons amb ell. I en Albert Plàcic, que també és un artista que, clar, l'escoltes i veus perquè han connectat i perquè quan mos han conegut mos han dut bé, perquè estem un poc en el mateix nivell en el sentit de que la imaginació per nosaltres és bueno, màgia. No? És màgia, és com mos agrada perdre'ns i inventar històries que poden ser quotidianes però a través de la imaginació i que passin moltes coses, potser dins una cançó passen mil coses que no saps prou bé on t'ubiquen-les, però al final estem xerrant de la soledat o estem xerrant d'algunes coses més quotidianes, però ho fem a través de sortir un poc del que seria la forma més formal d'explicar les coses. Vull dir que jo són els artistes que realment m'arriben, en Joan Colomo, són aquest tipus d'artistes que també m'arriben molt perquè veig això, veig que també els agrada jugar. Jugar.
1: De fet, vau poder tocar junts en el Jazz Bar
0: sí,
1: fa...
0: amb en Colomo, amb en Pau Bellvé i amb en...
1: Va ser molt especial aquell vespre,
0: sí, sí, sí.
1: Va molt xulo.
0: No, no, jo també, ja t'he dit que és... A més, és fantàstic quan te trobes gent que connectes instantàniament, el coneguis o no, o acabes, no sé, ja me'n recordo en Joan Colomo de sense conèixer-lo, veure les Bar Ulisses, que va estar aquí a un cicle que feien fa molts anys, i és que d'uns anys ja el coneixes personalment, no ho he anat a cercar, però ha acabat passant. Per tots aquests artistes que he anomenat són poques qui de parla catalana que per jo signifiquen alguna cosa, no? Perquè també veig que connectam, que les nostres ànimes connecten d'alguna manera, uns amb els altres.
1: I no sé, qualsevol darrera cosa que vulguis comentar d'aquest moment.
0: Bon, mira, pues m'agradaria agrair-vos que m'hagués fet aquesta entrevista tan guai, que ha passat mitja hora però no m'he donat ni compte, i només dir que molta música, perquè la música ajuda molt a estar millor. I no passarien tantes coses dolentes si moltes persones li donessin més valor a escoltar música i deixessin d'altres històries que no duen un món.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a tu.
0: A
1: Ha sigut
0: vosaltres.
1: un gust.
0: A vosaltres.

Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Ho han dit sempre, des dels dramaturgs fins als antropòlegs. Hi ha una línia que separa l'amor de la possessió, l'estima de l'alienació, la relació sana del control perniciós. Així és també el maridatge entre les persones i el territori.
1: Època de muda.
2: Capítol 26. Entre l'amor i el caprici.
0: Igual que és esperable un cert canvi en les maneres de gestionar les institucions públiques quan hi ha una capgirada a govern, també és previsible que sorgeixin noves maneres de concebre l'entorn quan hi ha un relleu de propietat, sigui en urbà o en rústic. Però perquè no hi hagi un daltabaix, perquè no es visqui el canvi com a traumàtic, perquè no s'entengui la mutació com fora de mida, cal que no se sacsegin els pilars centrals de la qüestió. Així és com solen funcionar els pactes sobre els temes estratègics. Es poden tocar algunes coses, però no la substància principal. Al territori menorquí hi ha un estil de pacte tàcit on unes evolucions s'entenen, però d'altres indignen. En les actuacions privades, la resposta social sol raure en paràmetres com la irreversibilitat de la pèrdua, com ara afectar un patrimoni cultural, l'impacte sobre recursos escassos, grans extensions de gespa que consumeix molta d'aigua, o les ganes desaforades d'ostentar, com projectar focus privats sobre illots públics. Algunes alteracions es poden considerar transitòries, com ara l'estètica de deixar el marès vist a l'enfront de les cases urbanes. És probable que, en pocs anys, descobreixin que aquí es protegeixen les parets amb calç i revestiments perquè el marès no sol tenir prou densitat i s'anirà desfent si queda directament exposat. Per evitar especialment els impactes sense retorn, cal demanar la connivència activa de la nova ciutadania que ha vingut a Menorca, d'aquella que ha vingut per amor a l'illa i no per tractar el territori a la recerca del màxim benefici, econòmic o personal, a curt termini.

0: És ben sabut que una bona part dels nous propietaris tenen un alt poder adquisitiu. Des d'aquesta posició de poques limitacions econòmiques, pot resultar més complicat renunciar a certs desitjos. Però aquest és el barem que s'acaba utilitzant per jutjar si hi ha integració o agressió. En aquest sentit, cal prevenir-se també de determinats professionals que aconsellen iniciatives força arriscades per als promotors, que podran veure afectada la seva reputació, el temps que tanmateix representaran facturació interessant per a qui la redacta. L'illa ha arribat on és perquè anteriorment hi ha hagut capricis que no s'han duit a terme, per limitació econòmica o per convenciment personal que de tot hi ha hagut. Convé mantenir-ho així. Quan les extravagàncies es generalitzen, es converteixen en problemes importants. Generar un pacte per decidir, sàviament, on són els límits que separen una visió de l'altra és recomanable a nivell de societat civil. Ara vivim una deriva pública que promou una transformació molt gran de Menorca, fruit d'uns equips que funcionen només amb les llums curtes. Gent que considera que l'excés de vehicles es cura amb més carreteres, que la saturació turística se soluciona projectant més places i que amb l'ús de l'aigua s'aclareix amb dessaladores. És just el model del qual Menorca ha estat defugint durant dècades. Quan se supera l'adolescència, també la social, es comença a entendre que l'afany de distinció personal és un símptoma de carència i que les causes comunes omplen molt més el confort de cadascú.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

i mallorquins. Mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt fora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guai també.

no se casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: delinquenti. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Ens acompanya en Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Migjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

Ah,

Acho que...

¡Ay, te voy a decir! ¡Hola! ¡Cerca!

Yo!

Iwa!

0: com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès, tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte. És aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú... que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular... decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Micilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Fric, capítol 66. Ni fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cabreta.
1: Això vol dir que era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer dinar, se va trobar sense gens de julivert. Va cridar sa filla major i li va dir: «Mira, vés-te'n a sort a dur-me un pot de julivert i frissa, que l'he de mester tot dur». Ella se'n va, denc, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que espipellada va. Espipellada bé, se menjava el julivert. Quan ella ho veu, li diu:
2: «Cabreta, què fas aquí?»
1: I ella contesta: «Me menja el julivert».
2: «I per què te'l menges?»
1: I ella, amb una veu molt fonda que feia por, va contestar: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu». Nyam! I se la va enviar tota sencera d'un glob. Sa mare, qui frissava prou, perquè el necessitava prest en el julivert. Quan va veure que sa filla major es torbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teva germana està tanta estona a dur-me el julivert». Ella se n'hi va i per un munt va afinar sa germana. Però si sa cabra, que es catzava el julivert en ses dentetes, i just que la veu ja diu:
2: «Cabreta, què fas aquí?»
1: «Me menja el julivert», respon ella.
2: «I per què te'l menges?»
1: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu». Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingudes o embaducades per no res, i va cridar sa petita perquè anàs a corrents a cercar-les i que li duguessin prest el julivert. «Ei, que me'n direu?» Sa petita hi va anar i li va passar el mateix. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob, nyam, se la va passar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes s'estorbaven tant a tornar. Per fi va cridar sa moixeta i li va dir: «Moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meves filles que són enviades a sort a cercar julivert. No venguis, que no tornin totes». I sa moixeta,
2: meu, meu,
1: ja és partida cap a sort a veure si les trobaria. Però així que arriba, el primer que va veure va ser sa cabra. I també li diu:
2: «Meu, meu, cabreta, què fas aquí?»
1: I ella contesta: «Me menja el julivert».
2: «Què te'l menges?»
1: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu». Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Però, quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa rascant ses ungles en tota sa seva força. I sa cabreta bon bels, bé, bé, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar ben alegres cap a casa seva. I rondà contada, rondà acabada.
3: Hello. What's your name?
4: Samantha.
3: With me?
4: Oh, yes.
3: Oh, Samantha, you are a good dancer and pretty woman. Samantha, do you go to the beach with me? On the sun, under the sky.

0: No et perdis a les zones i escolta Ràdio Far.
1: Dedicat a tots i cadascun dels animals que ho passen malament en aquest món. Va per Valtros. Tancat dins

fent circ, la crueltat també hi és. I que per divertir-se no fa falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

tots se tocheren. Els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que ens ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campana.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Arribem a la penúltima entrevista d'aquesta temporada i avui tenim com a convidada na Laura Aranda, artista visual, fotògrafa i antropòloga nascuda a Granollers. Benvinguda, Laura.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Na Laura ha estat seleccionada en el marc de la residència Strip Art, un projecte en col·laboració amb el Festival Strip Art que organitza el Centre Cívic Guinardó. En aquest festival hi va exposar el projecte Jo també quise ser Robert Capa, però no hacer sus fotos. En aquesta entrevista mos endinsarem un poc més en la mirada que té sobre la fotografia, que és el llenguatge que empren la seva pràctica artística. Per aquest motiu, m'agradaria començar amb una pregunta sobre aquest mateix projecte, de Jo també quise ser Robert Capa, i, evidentment, bueno, no sé, potser ja t'ho han fet altres vegades, aquesta pregunta, però jo pensava en el títol, no?, que ja apunta una intenció molt clara, que és evitar reproduir les imatges periodístiques o dels fotògrafs de guerra en els que estem tan avassats a consumir en mitjans de comunicació. Què és el que vols explicar tu a través d'aquest projecte?
1: Aquest projecte és una autobiografia en el que investigo les meves contradiccions sobre la fotografia i sobretot em centro en les imatges de violència, de guerres. I una miqueta el que acabo fent és teixir imatges traspassant-les de la imatge al ganxet una miqueta per donar aquest sentit de que la fotografia és un teixit d'imatges, un teixit de moments, de sentiments, d'ordres visuals, perquè crec que la fotografia és poder i ara mateix s'ha de tenir molt en compte quin tipus de fotografies estem fent, estem consumint.
0: Per què creus que és important pensar sobre la imatge avui dia?
1: Perquè estem en un món on les imatges predominen bastant, no diré més que el text, però són una font molt important de la publicitat, la televisió, tots els anuncis, a les xarxes socials, o sigui, estem envoltades d'imatge. Llavors són importants saber-les llegir perquè són una font de poder.
0: I de fet no mos ensenyen a llegir imatges, així com sí que mos ensenyen a llegir paraules, text i a comprendre, més o menys crítics, però sí que forma part de l'educació, en canvi l'anàlisi, la lectura d'imatges no està a l'ordre del dia.
1: Sí, totalment. I és una cosa que sempre faig reflexionar sobre això. Totes som productores d'imatges ara i ja som consumidores, òbviament. Però el fet que només la gent que li interessi la fotografia d'una manera una miqueta més professional sigui la que s'està està arribant a entendre com es llegeixen les imatges és preocupant perquè al final és un tipus de llenguatge que a totes ens pertoca d'alguna forma. Llavors, crec que des d'aquí és important fer pedagogies de la imatge i entendre com es fan les imatges, quins són les icones, què volen dir. O sigui, perquè al final no només els fotògrafs estem immersos en fotografies i imatges.
0: Mm-hmm. I perquè tu, la contradicció que te genera la fotografia, que és d'on parteix aquest projecte, concretament, quina és la màxima contradicció teua en quant a la fotografia?
1: Bueno, qui sóc jo per explicar les històries d'altres, sobretot? O sigui, és més des d'aquí, no? Mm-hmm. Perquè a vegades la contradicció també ve, no?, de tenir un passaport que em permeti estar arreu del món, però que hi hagi persones que no tinguin aquest privilegi. Llavors, clar, era com... Bueno, des d'aquí una miqueta. Mm-hmm.
0: I per què vas triar la figura de Robert Capa?
1: Perquè des de ben petita que m'hi vaig fixar en la seva figura, vaig estar com investigant també, no?, tot el tema de Robert Capa, Gerda Taro, i és una figura que per mi, com a fotògrafa, m'ha acompanyat molt al llarg de la història i encara tinc com un amor a la figura que representa, no? I això també és el mateix relat que a vegades també qüestiono, no? De dir, bueno, és el fotògraf o la fotògrafa, que també va ser, o és el mite, no? I tot allò que correspon a una miqueta al món de l'art, també com aquells, el mite del geni, no? D'aquella persona que pot dedicar-se quan totes les demés estem ara mateix molt precàries, no? I que sí que va triomfar i que es recorda els llibres i bueno, però sí que és veritat que bueno, tinc aquesta cosa amb Robert Capa.
0: En general, treballes en la fotografia analògica, una tècnica que requereix temps i que podríem dir que va en contra de ritmes de producció en els quals estem acostumats avui dia. Però, a més, en el projecte de Jo també quise ser Robert Capa, però no hacer sus fotos, decideixes teixir les imatges. Què és el que t'interessa d'aquests procediments?
1: Sobretot qüestionar quins són els límits de la fotografia, no? I què és la fotografia. Traspassar les imatges al ganxet amb llana, clar, al final, primer el que tinc que fer és passar la imatge a píxels, perquè ens entenguem, i després la teixeixo. Llavors, clar, el suport fotogràfic canvia, però com estic teixint imatges que són reconegudes, clar, em pregunto si segueixen siguent fotografies quan estan a la manta, no?
0: Mm-hmm. I per què vas decidir fer-ho a ganxet?
1: Pues va sorgir una miqueta d'imprevist, perquè feia 2 mesos que vaig començar a fer ganxet, rotllo gorros per la meva família, perquè no sé per què em vaig capficar que volia aprendre per fer-me coses. I estava treballant el projecte final i vaig pensar, què passaria si fes la foto del miliciano de Robert Capa a ganxet? I des d'allà vaig començar a desenvolupar altres imatges també a ganxet.
0: De fet, és com que genera un joc com de binomi bastant potent, no? Perquè tens el fotoperiodista o fotògraf de guerra per excel·lència, reconegudíssim, Robert Capa, homo, i una activitat que sempre està menys tinguda, que és fer ganxet, que són normalment artesanies relegades en el món femení. I també és com...
1: Sí.
0: Una bomba interessant.
1: Sí, sí, també és com que m'interessa des d'aquest punt, perquè, per exemple, la meva àvia estava encantada de que fes ganxet. No entenia molt bé per què feia aquestes coses, però estava super... Ai, a ver si vendes algo que yo quería vender y mi padre no me dejaba, no? I és com guai com aquests espais també més femenins i més de... no tradicionals, però sí que és veritat que, bueno, ara hi ha bastanta gent jove que també fa ganxet, però m'ha interessat això, no? Perquè també vaig estar en un grup de costura allà a Granollers i va ser com interessant.
0: Mm-hmm. En els teus projectes fas feina, treballes la intersecció entre antropologia i imatge. De fet, ja has dit, no?, que una de les contradiccions que te generava la fotografia era aquesta pregunta de qui sóc jo per fer fotos d'altres o històries, explicar les històries dels altres, que m'ha ressonat molt o m'ha vinculat directament amb aquesta faceta teua d'antropòloga. Ens pots aprofundir en aquesta idea? És a dir, en aquesta intersecció?
1: Per mi l'antropologia és una eina que ens serveix no només com a mètode que seria l'etnogràfic, sinó també com a reflexió. gràcies a aproximar-me a teories com poden ser de Mitchell, de Joan Fontcuberta, William Flusser, que bueno, estaria més a la filosofia, gràcies a això puc reflexionar des d'un altre espai.
0: En el cas de la residència Casa d'Artistes, està començant un nou projecte que es diu Un tros de mà que no és meu, una proposta que vincula la mà amb la seva naturalesa de canvi constant i la voluntat humana de fixar imatges. Us pots explicar un poc més què és el que has estat fent?
1: Vale, ha canviat una miqueta el projecte.
0: Cap problema. Com es diu ara?
1: No, es diu Un tros de mà que no és meu, però el tema de fixar la imatge ha canviat. Perquè...
0: Explica'ns.
1: Vale. El projecte el que volia fer era treballar amb coses fotosensibles que estiguessin vinculades al mar i fer imatges del mar. Llavors, aquelles imatges es revelarien amb els mateixos coses que hi ha al mar. Però el tema és que treballar amb una reserva natural suposa no poder utilitzar vegetals ni coses del mar. Llavors, el projecte ha tingut un petit canvi, que és que no he estat treballant amb coses que estan allà in situ, però sí que estan a l'illa de Menorca, que he estat revelant les imatges que he fet a la platja per parlar de la problemàtica ecològica que sofreix tot l'oceà, en concret també Menorca, no? Que té la Posidònia, que està amenaçada... Llavors aquestes imatges les he estat revelant amb ullastre, que és un tipus d'olivera del Mediterrani, i ja està.
0: Que quan dius has estat revelant amb ullastre, és a dir, com és aquest procediment?
1: Bé, pues el procediment és semblant al cafenol, es prepara una infusió de les fulles d'ullastre. Després li posem carbonat, vitamina C i una mica de sal i aquella emulsió és reveladora. Llavors he estat revelant tant carret com paper.
0: I aquesta emulsió és, té químics? O sigui, és sostenible?
1: És sostenible però té químics, mm-hmm. Perquè el... carbonat i la vitamina C són químics, però són sostenibles, o sigui, es pot llançar... es pot llançar, com es dice?
0: Llançar, sí, vale, sí. Es pot llançar, podries dipositar a la terra, que no hi hauria un impacte ecològic, diguem.
1: És mínim, perquè aquests... d'esto no... Sí, sí.
0: Has citat una tècnica que es diu cafenol, ni idea.
1: Bueno, és com el primer revelador ecològic que es va inventar, es deia cafenol perquè, bé, o sigui, és el mateix però es fa amb cafè.
0: Vale. I, és a dir, el fet d'escollir aquesta tècnica té a veure, evidentment, està vinculada amb tota la part conceptual, però a la vegada també em du a pensar si també hi ha algú de un interès teu en provar coses noves sempre, o no. Sí. Per què complicar-te la vida, no? Així, en pla.
1: Bueno, perquè al final també crec que m'interessa... l'ètica, no? El Robert Capa també treballa l'ètica des d'un altre lloc i un tros de mar que no és meu també treballa l'ètica, però en aquest cas l'ètica ve una miqueta des de l'ecologia, no? O sigui, podem fer més sostenible la fotografia, o sigui, la nostra pràctica fotogràfica, no només en quines fotos fem, sinó també com les fem.
0: I és igual de senzill que un altre procediment de revelat analògic?
1: Home, si fos amb químic comercial seria molt més fàcil perquè, clar, agafar les fulles d'ullastre, tenir que treure-les de cada branca, netejar-les, tallar-les, fer-les amb una... fer les... No, com se llama esto?
0: Filtrar?
1: No.
0: Ah, amb una kettle.
1: O sea, la infusió. Fer-les en infusió. Després, esperar que no pugi més de 75 graus. Després, deixar-la reposar. O sigui, són moltes hores per fer un revelador, sí, sí.
0: És a dir, quan dius que has dit si el fessin químic, te refereixes a que si s'industrialitzés aquest procediment com un revelat ja preparat per utilitzar?
1: No crec que es pugui, perquè la vitamina C el que fa és que s'oxida, mm-hmm. O sigui, el revelador dura com 3-4 hores depenent de quantes còpies facis. Sí que és veritat que hi ha reveladors ja al mercat que són ecològics, mm-hmm. Però bueno, o sigui, la meva intenció tampoc és...
0: fer una indústria.
1: No, la veritat és que no. Perquè, clar, també el tema sostenible s'ha de tenir en compte què espigues. O sigui, quina planta utilitzes perquè no sigui perjudicial tampoc aquesta agafar, no? Perquè d'ullastre a Menorca hi ha molt, però potser hi ha altres plantes que estan més en risc o hi ha menys, i d'aquestes és millor doncs, no utilitzar-les, no? Llavors, clar, si féssim una macroproducció de revelador d'ullastre, tampoc seria com molt ètic.
0: Cert. Així, o sigui, tot aquest tema d'estètica, tu creus que té a veure, bueno, part dels teus valors, no? Però hi ha algun vincle aquí amb el tema de l'antropologia, que és com un bagatge rellevant dins la teva trajectòria?
1: Sí, segurament. O sigui, clar, jo realment vaig començar a estudiar antropologia quan ja era fotògrafa i vaig entrar una miqueta pensant que volia ser fotoperiodista i que l'antropologia em guiaria una miqueta, no?, a assentar unes bases i a moure'm pel món d'una manera. Però mentre estava a la carrera i sobretot quan vaig sortir, em vaig donar compte que no era allò el que l'antropologia m'havia portat, sinó m'havia portat una mirada crítica, una mirada molt més ètica. Però sí que és veritat, bueno, veritat que pot ser que no tots els antropòlegs siguin ètics, no? Però sí que és veritat que, bueno, jo em vaig quedar molt amb això de l'ètica, de l'antropologia.
0: Ahir xerràvem bueno, mentre me mostraves el treball, les obres que has anat desenvolupant, que així com el col·lectiu Genèric Mardi treballa el concepte de la festa des d'una mirada antropològica que per elles probablement sortir forma part d'un treball de camp, a més de divertiment, en el teu cas, el teu divertiment o el teu plaer és passejar pel bosc i anar a la mar, fer fotografies, etc. La pregunta és si és habitual incloure allò que t'agrada fer en els teus projectes.
1: Sí, clar. I més quan són llargs procediments, no? Si no, jo crec que tota pràctica artística li té que agradar a l'artista, perquè si no tampoc té molt de sentit.
0: No ho sé.
1: Bueno,
0: no
1: ja.
0: Sé si...
1: Sí, és veritat. Potser, no? Quan parlem de... Sí. Cierto.
0: No ja. Sé. Ja sí, sí. Els que me venen en el cap, en general, sí. Fan allò que els agrada fer, però potser en altres casos...
1: Sí.
0: No ho sé.
1: Sí, és veritat. Tens raó. A mi m'interessen els processos autoetnogràfics. Llavors, crec que ara mateix, després del Robert Capa, que el Robert Capa estic com contestant una miqueta la pregunta què no vull fer, ara estic contestant la pregunta què sí vull fer, no? Llavors, això sí que és veritat que amb la meva infància, amb la família sempre anàvem a la muntanya i sempre anem, o sigui, és com alguna cosa recurrent, no? I al mar també estic molt a gust, també, com mirant coses tan boniques com aquestes.
0: Mm-hmm. Has citat ja alguns referents com Flusser i Fontcoberta. Pots citar alguns altres referents artístics, conceptuals, de vida que t'hagin influït en la teua trajectòria?
1: Sí, la Marta Rosler, també com a ensayista, com a artista, la María Jimeno, que és una artista espanyola que també treballa temes de ganxet i de gènere, la Núria Güell, que és de Barcelona, i també podria citar la Hito Steller, també com a ensayista i artista.
0: Ja per anar acabant, creus que la fotografia té futur? Opinió bueno. Molt personal.
1: Sí, no sóc tan com a... Digue'm.
0: M'he deixat un matís. La fotografia analògica.
1: Sí, bo.
0: És el molt més precís.
1: Sí, la fotografia analògica té molt de futur. Sí, sí. Té molt de present, molt de passat i molt de futur, jo crec. I cada cop més. Perquè el tema de lo matèric enganxa. I cada cop hi ha més gent que torna, no? I que... Jo ho veig. Tothom que vol aprendre a fer fotografies sempre tenen una càmera analògica al costat. I jo crec que si hi ha un apagón, el que ens quedarà serà la fotografia analògica.
0: De ses arts, no?
1: Sí, totalment.
0: De ses arts contemporànies, potser. La fotografia, la mà i el bosc també quedaran.
1: Totalment.
0: Si hi ha un apagón. Sí. Si hi ha una altra cosa, no. Gràcies, Laura, per el teu temps i esperem seguir la teua trajectòria de molt a prop.
1: A vosaltres.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Mariners, marineres, com esteu? Quina alegria tornar a ser aquí, amb vosaltres, a Radio Far, entre contes i rondalles. Comencem aquesta segona temporada de la mà de contes, i això us he de dir que em fa molt, molt feliç. Què heu fet aquest temps? Com ha anat l'estiu? Què heu estat fent? Jo, personalment, he aprofitat per descansar, però també per investigar i llegir molt més sobre contes, rondalles i històries. I a més, us he de dir que he pogut viatjar. He exercit la meva faceta de narradora antropòloga viatgera. I així com vosaltres, quan marxeu de viatge, que sempre teniu coses a explicar quan torneu, jo he partit i he tornat amb moltes coses per explicar-vos i compartir. És per això que aquesta segona temporada viatjarem. Sí, sí, ho farem plegats, eh? I no viatjarem només a través de la literatura i el temps, sinó que també ho farem pel món. Durem en aquest trosset de terra, en aquesta illa nostra, un poc d'oralitat de diferents parts del món. Això sí, sense oblidar la nostra. Escoltarem, però, veus i accents diferents que ens atracaran paraules pròpies i, per tant, formes de veure el món molt particulars. Jo sempre dic que els contes, al igual que Odisseu, viatgen. Una amiga em va ensenyar que són migrants per vocació i, com tot migrant, a vegades queda difícil ubicar l'origen. Hi ha qui creu que els contes provenen d'Egipte, altres de la Índia, però, bueno, tot i la màgia d'imaginar-nos els contes viatjant, una de les versions que jo més m'ha cridat l'atenció és aquella que considera que les històries no sempre han migrat, sinó que han aparegut en diferents punts del món, ja siguin geogràfics i històrics, i que responen a una essència humana comú que es pregunta i es preocupa per les mateixes coses, que finalment estan relacionades en com entenem i expliquem el món. Però sigui com sigui, és cert que els contes viatgen. Viatgen de boca a orella i s'expliquen sempre de diferents maneres, però mantenen aquella essència, ja sigui de generació en generació o de país a país. Però també ens fan viatjar. Amb els contes hem conegut Lilliput, la terra de Xerezade, a l'Orient Mitjà. Hem conegut un país meravellós on només arribem si trobem el cau d'un conill blanc. Amb les històries hem viatjat a una Espanya profunda on caminen un exèrcit de molins de vent, però també hem aconseguit creuar l'Atlàntic i anar a terres colombianes per descobrir la màgica terra de Macondo, terra dels ametllers eterns que el vent es va endur. Les històries ens han permès conèixer terres australianes, Indonèsia, Àsia, Àfrica, Amèrica. Les històries ens han fet viatjar per tot el món. Mariners, marineres, viatgem, fem-ho plegats des d'allà on sigueu escoltant aquestes paraules. Comencem, comencem aquesta segona temporada de la mà de contes. Gràcies a cadascun de vosaltres per regalar-vos aquesta estona al voltant del foc de les històries. Va, que comencem!

0: Hi havia una vegada una mare que vivia amb sa filla de nom Ilombé. Aquesta tenia 8 anys. Totes dues vivien en una caseta dins d'un bosc a l'interior de Guinea Equatorial. Sabeu on està? Si no, cerqueu Guinea Equatorial. Un matí, sa mare, com feia tots els dies, es va acomiadar de sa filla amb un sonor petó i es va dirigir a la desembocadura del riu a cercar bolets per poder menjar ella i sa filla. No et preocupis, petita Ilombé, arribaré ben prest al riu i no trigarem a tornar a ca nostra, li va dir sa mare mentre s'allunyava de la caseta amb la tradicional senalla o, com diuen allà, encuenya. Van passar un dia, dos, tres, i sa mare no tornava. Ilombé va començar a tenir molta gana. La casa on vivien es trobava en una zona solitària del bosc i no hi havia ningú que pogués ajudar-la. Què puc fer? Pensava Ilombé. Hauria d'anar a cercar ma mare. Tot i que era petita, Ilombé era una filleta valenta i finalment va decidir que el millor era sortir a cercar sa mare. Però on dirigiria les pessetes? On podria trobar-la? Ràpidament va recordar que sa mare li havia dit que aniria a la desembocadura del riu a recollir menjar. Animada amb aquesta nova pista, es va posar en marxa. Després d'un temps caminant pel bosc, es va trobar amb una caseta entre els arbres. I a la porta hi havia una senyora tota rugadeta que menjava nyame rostit. Cerqueu què és nyame. Espantada, sa fieta va pensar en sortir corrents, però aquella senyora, que semblava una sàvia, la va tranquil·litzar. Amboló, hola, petita. Vine, vine, vine aquí. No tinguis por. Què fas aquí tota sola? Què estàs cercant? Ilombé li va explicar tot un poc trista. Ma mare em va dir fa uns dies que aniria al riu a cercar bolets i que tornaria prest, però encara no ha tornat a ca nostra. Així que he decidit sortir a cercar-la. Què puc fer? Ja t'entenc. Ta mare ha quedat atrapada al regne dels tres Ainsingong, també coneguts com el regne dels tres ogres. Pobra mare! Va dir Ilombé. No et preocupis. Són un poc entremaliats, però la música els entretén i tranquil·litza. Si en qualque moment tens problemes, fes sonar aquest petit tambor i tot es solucionarà. I per art de màgia, aquella senyora va fer aparèixer un tambor entre les mans de Ilombé. Ves a cercar ta mare i segueix sempre el camí de l'esquerra i ja veuràs que tot d'una trobaràs el regne dels tres ogres. Ilombé, molt contenta, va acomiadar-se't d'aquella misteriosa senyora mentre es col·locava aquell petit engung o tambor a s'esquena. Duia una bona estona caminant quan Ilombé va trobar una clariana enmig del bosc i va veure una ceiba grossa, molt grossa, rodejada de plantes i matolls ben diferents i bonics. Com estava molt cansada, va decidir descansar sota aquella ombra d'aquell vell arbre. Però tot just va seure, va escoltar sorpresa com aquella ceiba i un petit matoll proper discutien acaloradament. Molt encuriosida, Ilombé va parar orea amb atenció. Estimat amic, m'entristeix molt que ja no desitgis la meva protecció. Has gaudit sempre de la meva ombra. Què et fa ara desconfiar de jo? Estava dient aquella ceiba.
1: Jo no necessito de la teva ajuda,
0: va respondre soberbi aquell matoll mentre s'allunyava de l'arbre.
1: Tot el que tens és gràcies a les plantes que t'envolten i jo preferesc la meva independència que la teva protecció.
0: Estaven tan capficats en aquella discussió que no es van adonar que el cel va canviar de color i va passar de blau a gris. I de sobte una forta pluja va caure damunt del bosc. Ilombé, atemoritzada, es va abraçar ben fort en aquell gros arbre que amb les seves grans branques va protegir a sa fieta i a sa resta de plantes. L'orgullós matoll, però, que durant sa discussió s'havia fet ben en fora de l'arbre gros, va ser arrossegat per una forta corrent d'aigua i fang. Un moment que aquell vell arbre va contemplar amb dolor, però sense moure ni una fuga.
1: Sa forta pluja va acabar prest, i Nilombé, un poc més descansada però igual d'afamada, va decidir partir i seguir el seu camí cap al regne dels ogres, deixant enrere aquella impressionant ceiba.
0: Un poquet més endavant es va trobar amb un gran banquet d'animals, i com aquella fieta estava afamada, no s'ho va pensar gaire i es va atracar tímidament al grup. Quan va arribar, va saludar educadament a tots els animals un per un. Hola, elefant en xoc. Hola, antílop ongwong. Hola, goril·la engi. Hola, cocodril engang. Hola, tortuga etu. Hola, lleopard ince. Hola, mico osoc. Hola, boasu. Hola, aranya nansi.
1: Els animals no estaven acostumats a sers tan educats. Així és que els hi va agradar tant sa presència d'aquella fieta que la van deixar incorporar-se. Sa tortuga Etu, molt amable, es va atracar a Nilombé i li va dir:
0: estimada fieta, vols menjar res? Seu amb tots noltros i gaudeix d'aquest tiberi.
1: Nilombé no s'ho podia creure. Va acceptar aquella invitació i va menjar fins que no va poder més crema de cacauet. Però mentre tots menjaven, n'hi havia un, el lleopard Nse, que es trobava planejant un macabre pla.
0: Un cop va arribar en els postres, el lleopard va rallar.
2: Estic content de trobar-me reunit amb tots vosaltres, animals del bosc, en aquest gran tiberi. Però sabeu què? Que encara tinc fam. Abans de partir, passareu tots en ordre davant meu i cadascú haurà de dir el nombre exacte de taques de color que té sa meva pell. Qui no encerti, me'l menjaré d'un mos.
1: Nilombé i els animals van quedar petrificats. És impossible saber això, van pensar tots alhora. Desesperats van començar a veure que podien morir devorats per aquell animal. No obstant, no tots van quedar sorpresos. L'astuta Entu es va posar davant del llopard i va dir:
0: si això és el que desitges, jo seré la primera en respondre l'enigma,
1: va dir amb tranquil·litat i parsimònia. I abans d'esperar resposta del llopard, va dir:
0: no sap vostè, senyor llopard, que únicament té dues taques en tot el cos? Sa blanca i sa negra. Seria vostè capaç d'indicar-me altre color a part dels que he esmentat?
1: El sanguinari en sí va quedar amb sa boca oberta davant d'una resposta tan exacta, senzilla i completament inesperada. I avergonyit va abandonar el grup mentre la resta d'animals i Nilombé celebraven cantant i ballant l'astúcia d'aquella tortuga Etu. I entre tota aquella alegria, Nilombé va recordar que havia de continuar amb el seu camí. Amics, ho he passat molt bé, però ara he de seguir el meu camí fins trobar el regne dels tres ogres per poder salvar mo mare. I després d'acomiadar-se molt afectuosament dels seus amics, va continuar pel camí de l'esquerra, com li havia dit aquella senyora, que semblava una sàvia. No duia molta estona caminant quan va poder veure com el bosc de sobte canviava de color i es tornava més fosc. Ja havia arribat al regne dels tres ogres i ses cames li van començar a fer figa i a poc, amb molta cura, es van endinsant a la foscor del bosc. Els tres ogres e Insingong sempre havien viscut allà, a la part més fosca d'aquell gran bosc Equatoguinea, allunyat dels homes i els animals. Els ogres no solien molestar, però a vegades podien ser una mica entremaliats i molestaven sense voler-ho a les criatures que vivien properes al regne. A ells només els tranquil·litzava sa música. Nilombé no va tardar en trobar-se el primer ogre. Aquest, molt sorprès quan la va veure, va dir:
3: vaja, què veuen els meus ulls? Què fas per aquí, petita?
0: Vinc des de molt enfora, ogre, i estic cercant a mo mare, que va partir fa dies a cercar bolets prop del riu i encara no ha tornat a ca nostra. Tu podries ajudar-me? El primer ogre, commogut per aquella història, va moure el cap cap a les bandes dient-li que no podria ajudar-le, però que segur que el seu germà, el segon, que estava un poc més endavant, li ajudaria. I així va ser. Nilambé va caminar i un poc més endavant es va trobar el segon ogre.
2: Vaja, vaja, vaja. Serà possible. Una fiata per aquestes terres. Què fas per aquí, petita? Què cerques?
0: Vinc des de molt enfora, ogre, i estic cercant a ma mare, que va partir fa dies a cercar bolets prop del riu i encara no ha tornat a ca nostra. Tu podries ajudar-me? El segon ogre, igual que el primer, va quedar molt commogut per aquella història, però també va sacsejar el cap cap a ses bandes perquè no podia ajudar. Però li va dir que el tercer germà segur, segur que podria ajudar-le. I així va ser com Nilombé va caminar fins que va trobar el tercer ogre. Aquest era més gran que la resta, però estava igual de sorprès quan la va veure.
2: Vaja, vaja, vaja, què fas per aquí, petita? Què cerques?
0: Vinc des de molt lluny, ogre, i estic cercant a mo mare, que va partir fa dies a cercar bolets prop del riu, i encara no ha tornat a ca nostra. Tu podries ajudar-me? El tercer ogre va somriure maliciosament.
2: Petita, no t'he escoltat bé el que dius. Atraquet un poc més. Vine, vine, que estic sort.
0: Nilombé va obeir i es va atracar amb por fins quasi tocar el tercer ogre.
2: Un poquet més, i posa't sobre els meus llavis i així escoltaré millor el que dius.
0: Innocent, sa fieta va donar un bot i es va posar tot just damunt dels llavis d'aquell tercer ogre. I en un moment l'ogre, nyam, se la van passar sencera. A la foscor de la panxa del tercer ogre, Nilombé espantada, va començar a demanar ajuda. Auxili! Auxili! Mare, ajuda'm! Tot d'una, la veu de sa mare va sonar com una preciosa melodia en aquella panxa d'aquell tercer ogre. Ilombé! Ilombé, la meva petita Ilombé, ets tu! I a l'instant va aparèixer la figura de sa mare. Emocionades es van abraçar. I després de l'emoció d'aquell retrobament, ja tranquil·les per estar juntes, van començar a pensar com podien salvar ser i sortir. I en aquell instant, Nilombé va recordar el tambor que aquella senyora, que semblava una sàvia, li havia regalat des del principi del camí. Mare, ja ho sé, emprarem el tambor. La música ens traurà d'aquí. Els budells de l'ogre van començar a moure's al ritme del tambor. A poc, al principi, i cada vegada més ràpid. Tan ràpid que es movien que l'ogre va començar a moure's. I es movien tan ràpid que aquell ogre va començar a tenir mal de panxa. Mai havia tingut tan alterada aquella digestió. Què havia menjat?
2: De què estava feta aquella fieta que s'acabava d'empassar?
0: Pensava mentre es movia i es duia ses mans a la panxa. I finalment no va poder més d'aquell mal i va vomitar tot, a Nilombé, a sa mare i un poc de coses que s'havia menjat antes. Fora ja d'aquella panxa d'ogre, Nilombé no va deixar de tocar el tambor. I extasiat, però mogut per aquella melodiosa i preciosa música, el tercer ogre va començar a ballar. I a poc es van anar sumant la resta d'animals que hi havia pel regne, i sa mare, i Nilombé, i els altres dos ogres. I allà, tots junts, units pel ritme del tambor, cantant i ballant la dansa Emokong, van celebrar tots molt feliços i contents aquell retrobament de la petita Ilombé i sa mare. Conte contat, conte acabat. El viatge d'Ilombé, de Alejandra Salmerón.

0: Jo no sabia, sense nit moltes faries, eren gustos que no...
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Rels.
2: Adiu, com va la bota?
3: Com un cavall que trota, o fins a mitja pota.
4: La vull fer pas.

0: esclops als peus no vull posar, al cap la barretina roja, i quan caurà massa la pluja abrigaré pel ginestar, i quan caurà massa la pluja abrigaré pel ginestar.
1: Ai, té, quina goda, quina canya, quina mandra. Fa ben bé des de desposeir-t que s'un masegat, s'un agafat la malori. Em puc paspús, me, què hi farem? Mala cara quan morirem? Menú, den un guard, que el pas passar ansi. Allà bontes, un tensem, oh, la frontera, i és ben bé sul fet de travessar, de creuar, de passar la frontera, que no us volem arrestar avui. Aqueixa frontera, entre la Catalunya del Nord i la Catalunya del Sud, o entre França i Espanya, aqueixa frontera va veure i conèixer un munt d'esdeveniments o fets històrics. Totes i tots pensem en el passat. Veieu en els padrins del Sud, que en pres de perdre la guerra d'Espanya, se van refugiar a les comarques del Nord. Això era l'any 39, 1939, i se'n diu la retirada. És de ben segur l'èxode republicà, amb un exili d'Urt que se fa a peu per les rutes i senders fronterers, els camins de la retirada, com el Coll d'Ares, entre Molló, el Ripollès, i Prats de Molló, el Vallespí. Meu és que, si remuntem el temps, i justament a Prats, Olga, trapem quelcom de força interessant, la frontera com a refugi. Sem l'any 1926.
2: 1926, durant la dictadura de Primo de Rivera. Francesc Macià i Estat Català van viure els fets de Prats de Molló. El seu pla consistia a travessar la frontera des de Prats, amb dues columnes de militars, ocupar Olot i proclamar la República Catalana. Per finançar l'operació, Macià va emetre l'emprèstit Pau Claris per recollir fons dels catalans d'Amèrica. Però, ai las, l'operació va ser descoberta quan Ricciotti Garibaldi, disculpeu el meu italià, un agent secret, va alertar les autoritats espanyoles. El 4 de novembre de 1926, les forces franceses van detenir Macià i els seus col·laboradors, quan ja es dirigien cap a Sant Llorenç de Cerdans. Van ser jutjats a París, però allò va servir per reivindicar la catalanitat i la fraternitat i fer-la conèixer arreu del món. Avui dia encara se'n parla i s'està rehabilitant la casa que va llogar Macià com a centre d'operacions.

0: te remerceixi, Olga. Podem fora que te dona les gràcies per totes aquestes precisions sus d'aquell episodi que ten de ben entès la seva importància. I veieu, hasta més per nosaltres, catalans. I com que parlem d'això, deixeu-me vos dire calques mots, quatre mots, arreu dit, arreu fet, sus de la casa Macià, o la vila de Nisa, centre d'operacions de Prats de Molló. Mite així, doncs, un projecte transfronterer recent, de fa pocs anys, per transformar aquesta casa en un centre d'interpretació consagrat a la història del nostre país, de Catalunya. L'objectiu és també de fer viure aquest llegat, de reapropar el nord i el sud, i d'insistir sobre el fet que compartim una realitat cultural, històrica i lingüística comuna d'un banc i de l'altre de la frontera. D'intercanvis, d'iniciatives, per mort de fer a dispreixer la frontera, ho és que n'hi ha, me ho és també que ne volem més. I en aquell sentit, anem a espiar, anem a veure què nos en diuen, què en pensen de tot això, els habitants, els actors, o més simplement encara, la gent del país. Viampes, els escutem.
1: He organitzat diferents intercanvis escolars en diferents parts dels països catalans.
2: Maria Balastegui Salelles, professora de català de la Universitat de Perpinyà.
1: A nivell dels intercanvis entre alumnes, la rebuda i l'acollida sempre s'ha organitzat molt bé. Alguns alumnes han conservat després de l'intercanvi el contacte i l'han mantingut un cert nombre d'anys, doncs puc dir que els intercanvis lingüístics i culturals han sigut tot un èxit.
3: A la zona nostra del Pirineu català i occità.
0: Xavier Bernard Sanz, director de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.
3: Clarament ha sigut un lloc d'intercanvi durant totes les èpoques, comercials, persones, de mercaderia, ara mateix ho és encara. Hi ha hagut molts intercanvis i acords entre pobles a cada banda de la frontera. Les dues coses a la vegada, intercanvi, refugi, i una tercera afegiria també de separació, limitació.

0: Bits!
1: Si parlem de la frontera com a lloc de refugi, del Vallespí al Conflent, la retirada i els fets de Prats de Molló, també cal esmentar dos grans personatges que van refugiar-se i van convertir-ho en un lloc d'acollida. Pompeu Fabra, el mestre de la gramàtica i l'ortografia catalanes, i Pau Casals, el mestre de la música que va dir el famós "I'm a Catalan". Prada, que no Prada de Conflent, el Tanto, que només en tenim una, va ser el seu centre neuràlgic i el lloc on van desenvolupar la seva vida personal i cultural a causa de les condicions adverses. La frontera va ser la seva salvació i es van trobar que a l'altra banda hi tenien família, llengua, tradicions i vida prou semblants a la seva. El refugi es va convertir en la llar.
2: Persones que travessen la frontera, que tenen de partir de marxar de la llur casa, de casa seua, veieu per raons ombrí diferents, que són pas del tot priunes, me que s'exilien de totes maneres i que s'arresten a la Catalunya del Nord, també n'hem coneixit o n'hem tingut més recentment. És quasi bé una evidència citar el cas del 130è president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Carles Puigdemont, que hasta va fer una campanya electoral d'Argelès estant. És pas tots els dies que se passa i se viu quelcom així, una situació tan excepcional amb un polític del sud que fa campanya al nord perquè ho pot pas fer al sud. Mella Bontes, què vol dir? Què significa travessar la frontera?

0: pregunta és precisament la que hem fet. Tenint en compte les diferències i semblances que hem anat explicant i la facilitat de travessar la frontera, veurem què ens en diuen.
1: Un podria dir el contrari, però jo no ho crec, dient sí, la frontera és...
0: Esteve Valls, comunicador nord-català.
1: Ja no existeix perquè la gent se'n va repostar a Esclat o a Superoil, a Figueres o no sé què. I... D'acord, ok, però això sempre ha existit, i tampoc no hi ha res nou. I qualsevol restaurant de Cantallops, de Sant Climent Sescebes o Figueres Ciutat és clafer de francesos, catalans del nord inclosos, i no hi ha tants espanyols al revés, o catalans del sud també. És a dir que si veieu una quantitat significativa d'espanyols o catalans del sud propers al Rosselló, al restaurant, el diumenge, m'interessa aquesta informació perquè no crec que existeixi.
0: Bé, la frontera, aquell llim on el tot i el res fan vides semblants i diferents. Ara ja en sabem un poc més. Ai, Remi, cuida't aquesta galipàndria, que encara anirem curts de mocadors.
2: Fava, de primera, ja sem frescos. Aquell pallago és mig innocent, eh? Aré, me n'hi vaig. Me'n baixo al metge. Diu.

0: sempre, vagent, nos tornem a atrapar ben aviat.
1: Porteu-vos-hi bé, adeu-siau i la companyia.
2: Has escoltat Ressona, el podcast impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. A la creació dels continguts, Miquel Junch i Francesc Mas des de les Illes Balears. Amat Molero i Oleguer Montaner des de Catalunya. I Remi Ferrer i Olga Reglero des d'Occitaní. Amb la col·laboració d'Euroregió Pirineus Mediterrània i Consell Insular de Menorca.
3: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Càpsules d'art per Carles Jiménez.
4: Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Far. Iniciem un recorregut per l'art en el qual aniré compartint amb altres reflexions sobre l'art passat i present per poder imaginar el futur. Avui,
5: Matías Kecles o la celebració de la vida. Sant Pere d'Alcàntara va pertànyer a l'ordre dels franciscans descalços i es diu que el 1555 va anar fins a Roma descalç, seguint el vot de pobresa que havia abraçat. Aquest és el sant que dona nom al carrer on viu en Matías Kecles, el pintor dels homes i dones nus de cap a peus, essencials i embadalits. En entrar a casa seva, penso com de confortable s'hi sentiria el sant. La història es va detenir en aquesta casa fa molts anys i tan sols reconec, com del meu temps, unes bombetes de baix consum penjant del sostre, que alhora també són nues. Nuesa, mobiliari auster i antic, en una llar plena de memòria. Pensaments, vivències, emoció i fins i tot misticisme. No és, al cap i a la fi, l'aire del lloc que respiram també el nostre aliment? A casa d'en Maties n'hi ha carretades. Dalt del seu estudi, pujant per una escala estreta i blanca com la llet, on tan sols els graons són de fang i la ment pot abstraure's en les divagacions del creador, la senzillesa és extrema. Més aviat, sembla un oratori presidit per quatre o cinc figures que celebren la vida il·luminades per una llum zenital. Dues que

món. Deia Duchamp que no hi ha art sinó artistes, i podem afegir que n'hi ha que pinten tal com són. Tant la seva pintura com ell mateix transmeten un humanisme on el popular i el culte conviuen en harmonia. Ambdós transmeten contemplació, llibertat, sinceritat, joia de viure, senzillesa i afecte. I és que en cada quadre de Matthias Kegles hi ha contingut el seu alè, els seus records, les seves emocions i els seus pensaments. Per crear art cal tenir quelcom a dir i, sobretot, saber dir-ho. El llenguatge de Matthias és clar pel seu figurativisme, profund pel seu simbolisme i el seu misteri, però sense la seva habilitat tècnica extraordinària no seríem capaços de comprendre'l. Sap fer parlar el carbonet, el pastel, l'aquarel·la, l'acrílic, l'oli i qualsevol altra tècnica per explicar el que ell desitja. També és afortunat d'haver trobat a Maria Antònia, la seva musa inspiradora, model i companya. En ella hi ha trobat els clàssics, el Renaixement, el Surrealisme i, per sobre de tot, el Mediterrani ple de llum, mites i mitologies. Com d'altres pintors cèlebres, Matthias Kegles també persegueix la llum, aquella llum metafísica que s'amaga darrere de les coses o en el seu interior i que no veiem. Nosaltres veiem la que percebem amb els sentits. És una llum que correspon a la realitat, i de realitats n'hi ha tantes com persones. El món és com una gran casa amb milers de finestres per veure en fora. La majoria de nosaltres ens conformem a mirar a través de les que la història i la societat ens han imposat. Hi ha, però, d'altres persones, i especialment els científics i els artistes, que viuen per obrir-ne de noves i així poder acostar-nos al misteri de la vida i al seu desvetllament. Gràcies, Matthias.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

d'acabar el quinto es castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostumo a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecta en un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

La calcinera. Capítol 5. Emblanquinar. Procés i raons. A l'anterior capítol ens havíem aturat el traspàs de l'emblanquinar com a feina femenina a ofici masculí cap al darrer quart del segle XX. En aquest darrer episodi acabarem de descobrir tot el procés de l'emblanquinat i el seu present, a més d'alguna altra curiositat.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar en, mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, fa esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos hi duia la calç i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta, i normalment es feia un dia per l'altre. Caldaves la calç avui i l'empraves demà. Era un poc raro semblanquinar nostre. Ma mare va néixer a Ferreria, sa mare era ferrianca, i emblanquinàvem bastant de través.
0: Perquè a Ciutadella com emblanquinen normalment?
1: Per amunt i per avall, vull dir, de pas llarg, que dèiem...
0: I saps a la resta de pobles com se solia emblanquinar?
1: No ho sé, només sé Ferreries, perquè ella ho du a cama molt... I també el que feies quan emblanquinaves també era un poc seguir la línia de lo que ja hi havia emblanquinat, perquè tu anaves a viure en aquell lloc, però no eres la primera persona que hi havia viscut. Si el més que comandava eres de pas llarg, que dèiem, pues s'emblanquinava de pas llarg. Que a lo millor era cosa que feies nova o que començaves tu o que no es veia tant. Després agafàvem... es costuma aquest de fer-ho de través.
2: A Ciutadella emblanquinant de per amunt per avall, i de Ferreries per amunt emblanquinaven de través. I me deia que era perquè l'humitat no pujàs, que la posaven de través. Però no ho sé.
0: És una hipòtesi.
2: Però no, és que jo he anat, venia gent, anat a emblanquinar a cases de Ciutadella, que eren gent de Ferreries o de per aquí dalt, de la banda d'aquí dalt, i mos feien emblanquinar de través. No volien que emblanquinassin de dalt per avall, perquè deien que ella s'hi tornava més humitat. No ho sé.
1: Jo mos fas efecte que aquest emblanquinar de pas llarg o de través té que veure en l'humitat del lloc. Una mania. Si emblanquines per amunt i per avall i és una paret humida, la humitat regalima i cau baix. Quan si emblanquines de través, me fa l'efecte que aquella humitat ja no cau en terra tan fàcilment.
2: La calç és molt bona donar, però les de saber donar, perquè no és el mateix donar a vegades a una casa d'alt a baix. Hi ha un pot d'humitat i li donar molt més espessa, perquè si no tapes. I d'alt no li pots donar l'espessa que dones baix, perquè si està molt sec, tot són crostes i tot són llapades, que això la gent aquell temps se mirava, deia, és que no deixin una llapada, és que aquí n'hi ha una. I... clar, no, la gent no volia calç en el sentit que la feina era la mateixa i la calç se n'anava escat d'un any o mig any, ja havia deixat, i els pintors no van voler anar de calç, van voler anar de pintura. Se'n fa de calç, però poca.
1: no s'adonava tampoc una calç com a molt, molt, molt espessa, s'anava donant sense ser clara que quedés aferrada, sí, però no era... Jo no veig cap tipus de pintura que emprin avui, per exemple, per poder dir... Era una cosa molt diferent, la calç, a el que és avui.
2: La calç és agraïda, perquè sembla que la dona és clara, sembla que no fa res, però quan t'ha aixugat i us ha llevat i ha tornat de mort a viu. Trescau una gota en terra, quasi no la veus, però quan t'ha aixugat sí que la veus. I vaig tenir un representant, bueno, van tenir representants de pintura que venien i me deien: aquesta pintura és més blanca que la calç. Dic: no, jove, no. La calç, no hi ha cap pintura més blanca que la calç. I si tu me'n dus una, te la compraré. Perquè feia la prova, agafava la calç, agafaves el pinzell, feies un enfront quadrat i deies: a la pinta fer un quadre aquí enmig i demà matí quan venguis mirarem a veure quina és de les dues més blanca. No fallava la calç. No fallava la calç, era sempre més blanca. L'únic que la calç no aguantava tant, però això és el que tenia. Però de blancor era un blanc viu, un blanc polit, donava vida. La calç és el més blanc que hi ha. No hi havia cap pintura que la superàs.
0: Però a les cases, a part del blanc de les parets i experiments, també hi convivien altres colors com el vermell domagre de les rajoles del paviment, una mescla d'alúmina i terra amb òxid vermell de ferro.
1: Somagre s'emprava per fregar. Normalment tots les cases de lloc, sobretot de lloc, estaven fetes de rajola, d'una rajola porosa, una rajola vermà porosa. Metsa porosa se fregava a mà amb aquesta aigua que s'hi posaven a cap polvos i l'aigua quedava vermà i la rajola, clar, semblava que li daves molta vida, el manco quan s'ha acabat de fregar quedava molt bé. No hi havia sòcol, feien un rivet que el feien d'omangre mesclat en llet perquè quedava més fort, no se n'anava tant de veres el color, i aquest rivet, clar, era com que fregaves a mà i normalment les rajoles no eren com a molt planes i era molt fàcil esquitxar la paret de aquesta aigua vermà. Llavors això no podia quedar així, es havia de passar la garnereta i llevetar aquells esquitxos vermells perquè no se permetia de cap manera.
0: Però hi havia qualque raó per emblanquinar?
3: Ara vull explicar un poc els avantatges que tenia i els problemes que tenia. A Menorca, clar, la calç ha estat un material fonamental perquè la matèria primera era molt abundant, la pedra, pedreny, la Menorca pedreny, i perquè era un material en si molt barat. Després també la calç tenia un avantatge. És que a Menorca fins als anys 70, ben avançats, se va seguir construint en pedra local, en el que nosaltres deien la pedra de Marès, que és una pedra que és el resultat de la sedimentació fons de la mà de milions d'escalers de crustacis que se dipositaven en el fons de la mà, però allò se va com a fossilitzar i va fer un tipus de pedra que és la pedra més abundant a la plataforma sur de Menorca, que és una pedra que, clar, té l'avantatge que és molt bona d'extreure, molt bona de manipular, però té aquest problema, que és molt bona d'erosionar, de llevetxar, que deien altres. El llevetx li dona i la degrada. La qual cosa també s'afegeix que és una pedra que té unes qualitats hidròfiles preocupants. És una esponja. I el fet que sigui una illa molt plana, l'humitat-nos menja. Pels ossos és tremendo, Menorca. Ha estat una terra difícil per això, perquè és un clima desagradable i hostil, sobretot per el percentatge d'humitat que arribava a l'ambient. Clar, això fa que les parets absorbeixin l'humitat els dies molt humits, les parets absorbeixen l'humitat d'en terra, les parets... Clar, i això fa que l'aplicació de morters de calç, de revestiment de calç i l'acostum d'encalar, el que, per una banda, protegir la pedra d'aquest efecte erosiu que té, de desfarçar, i no li resta a la vegada transpirabilitat, que és el que necessita el marès, poder respirar. Ens trobam que una casa, dintre d'una casa, poden arribar a un percentatge d'humitat ambiental del 99,9%. La majoria de dies de l'any. Clar, això fa que la humitat, degut a la transpirabilitat permanent de les parets i a la porositat dels marès, la humitat s'acabi condensant de fora en lloc de dins. El que passa és que això té una contrarèplica, i és que l'acostum d'encalar tant provoca unes gruixes calces que arriba que no deixen transpirar la humitat. I això ho veiem a cases antigues que no han estat rehabilitades. Jo, per exemple, faig feina a dues cases nobiliàries, són cases que han respectat els seus ambients originals i els seus materials originals, i ens trobam que les plantes baixes i en els soterranis, els dies de molta humitat, les parets regalimen. No poden absorbir l'humitat que arribava a l'ambient. Per lluitar contra l'humitat aquesta que regalimava les parets de les cases, es va posar molt de moda forrar-les de friso, d'aquests frisos marrons horribles de plàstic, per tal d'amagar aquest problema. Això a la llarga el que fa és encara augmentar-lo, el problema. Però que ha estat una lluita sempre contra l'adversitat dels materials. Per acabar, dir-vos que s'acabals... té un component climàtic molt interessant, i és que el color blanc i el seu efecte reflectant en l'arquitectura popular ha fet que els mesos de molt de calor refresca els espais interiors i quan fa molt de fred es decalenta, i això també ha jugat en el nostre favor per crear uns ambients agradables dintre de les cases antigues.
0: En Blancà ha perviscut durant més de 8 segles. Malauradament, avui dia la desaparició de l'ofici de calciner, dels forns de calç i el baix cost de materials fabricats industrialment provenents de la península ha fet que cada vegada es vegin menys persones emblanquinant els enfronts de casa seva fins gairebé a desaparèixer.
2: En lloc, sobretot, emblanquinaven de calç perquè no tenen ni paleta, les parets eren parets de gruixa, de calç, i en llocs de dintre igual. Tant hi era emblanquinar de fora com un boer, com un galliner, com una solta, la feina emblanquinar en calç, que era el que hi havia més econòmic. I després també desinfecta més. La calç desinfecta més que no qualsevol pintura.
3: L'ofici s'ha perdut, la calç ve de fora, la calç ve de manera industrial, ve de València, troc que ve, i d'Extremadura, és una calç més dolenta. En el cas dels edificis de nova construcció a Menorca, òbviament el marès ha estat substituït pel bloc d'hormigó, de formigó, trencadors professionals de la pedra en queda un en tota Menorca, que copa tota la demanda que hi ha. Bàsicament avui la pedra local sempre per finalitats decoratives, i sempre es bloc d'hormigó, i quan se fa una casa sempre ciment, se reboca en ciment i se posa pintura plàstica. Hi ha un rebuig cap a... generalitzat entre els menorquins, un rebuig cap als materials pobres d'aquell temps. I avui en dia, quan una família compra una casa antiga, el primer que fa és llevar tota la calç, repicar-ho tot, treure els marès, deixar els marès vist dins, i de fora, bé, dins, o posar pla dur, en tot el que sota veu de problemes després, i el que fan amb les façanes és l'espaleta, que respon molt malament en els materials de Menorca, sobretot a la pedra de marès, ho escup tot. Ho escup i escup la sal que té dins. Veus edificis molt degradats que no assimilen bé els materials de fora, i després que l'acostum d'encalar ha anat enrere. Això el que ha fet ha estat, des del meu punt de vista, el que ha fet és transformar, anar com a degradant l'aspecte original que tenien els pobles de Menorca.
2: És que la calç, com van deixar Can Masquí d'allà, Can Barraca, que dèiem, que van deixar de fer calç, només hi havia el Mercadal un puesto. Però no donava abast ell. A més, la gent volia cosa més, menys pols per emblanquinar i més sa, que era sa, més ràpid, sa no, ràpid, que era la pintura. va ser pintures, les cases de pintures van començar. Aquesta és pintura hidròfuga, aquesta és de per damunt de calç, aquesta és per allò, i va estar, la gent agafar un rodillo és molt més pràctic que no agafar calç.
3: Quan un edifici és antic, això és el que jo em fa més pena, i és que els nuclis històrics de Menorca, és el que comentàvem amb tu antes, els nuclis històrics, en el cas de Ciutadella, té una normativa que obliga a mantenir els elements arquitectònics tradicionals, a mantenir els colors, però no arriben al grau de concreció de mantenir els materials originals. El cas dels pobles petits, el Mitjó, el Mercadal, encara conserven aquell aspecte típic que s'espera d'un poble mediterrani, aquella blancor tradicional, però pobles com Mó, Ciutadella, aquella textura de les façanes antigues, encalades, aquella cosa tan plàstica que li dona aquell valor històric que ens ajuda a entendre l'edifici, l'antiguitat de l'edifici, tot això en el dia s'elimina. I jo quan vaig a una casa que encara no l'han reformat, dic, mira, encara en queda una. Però quan la venen, ja bé, se destrossa. I avui en dia vas, per exemple, pel nucli històric de Ciutadella i jo me sembla una urbanització. Me sembla vinibeca, una cosa, façanes llises, unes costat de l'altre, sense aquest tipus d'encant, sense aquella rugositat que tenien les façanes d'aquell temps.
2: Que això quasi no s'empra a calç. Encara n'hi ha qui l'empren, poc empren, l'empren. Per exemple, en el pla, tots els horts del pla se feien tots de calç, ni siquiera ratllàvem. Qualque vegada, ningú qualcú que ha fet una passada de pintura, però allà baix, en la sal que hi ha de les parets, no durava ni tres setmanes. La calç tampoc, no.
1: En els mateixos temps, que de com esplaiaves fent aquesta feina. Jo no la record feixuga, tot i que reconec que no devia ser com a molt bona de fer, tampoc. Però la record com en certa nostàlgia.
3: Les tradicions vinculades en sacals visquen en un mal moment. I clar, tot això són les repercussions que té a nivell de transformació del nostre paisatge tradicional.
0: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, Narcís Canrich, Fia de Pagesos i en Bep Taverner, emblanquinador.

La Calcinera és un podcast de la història de la calç a Menorca produït per Ràdio Far amb la col·laboració de Toni Camps, Jordi Pons, Maria Cardona, Cisc Enric, Bep Taberner i Celso Taboada, a qui volem agrair la seva contribució en la preservació del patrimoni cultural de Menorca.

plans en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans. Com en ruïna parlen. D'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu

Trepitja en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Come to my head, seems like the clouds don't feel the rain.

Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

che mi dure di chi. Quanto sai che va, che mi dure di chi.

història cada dia diferent. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

mă special, însă cerce una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat un tema del disc Enciverna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un val saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

La seua mare, quan va despertar, li va dir, fia't meu, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

no me enduré de aquí. Quan tot s'hagi acabat, que m'enduré d'aquí.

Una història cada dia diferent. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

ses terres d'un baró ni una assegurança d'accident. Tot això quedarà enganxat dins aquest món com es peixo en sa xarxa.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparent més lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos
0: sí. Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, l'últim de l'any, l'últim d'aquesta temporada també, un Maquetes pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en moltes sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, vull dir que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure. No vaig poder anar a la presentació en el casino, però bueno, el veuré a Barcelona perquè tocava amb ell a finals de gener, el meu grup i el seu. I res, un disco que me va fer arribar un parell de dies antes de que sortís, i ja ho vaig poder escoltar antes, i és una barbaritat de disco. Crec que és el millor que ha fet. Almenys el més rockero, és més variat, el més guitarrero, me sembla, també. En Martí ja n'està se surt, i bueno, en Josep Begú i en David Marcàs també foten una feinada, i les té cançons tan xules com aquest Feliç de viure amb tu, que ja em va dir en Llura que m'agradaria molt perquè és molt rotllo que mos agrada a tots dos, i és una cançó pues, molt polida, molt íntima, molt delicada, i que diu, té aquest vers que diu que quan té por me posa a escriure i me sent millor. Vull dir que si teniu por, doncs poseu-vos a fer coses, que és el que us fa sentir bé. Així que comencem amb aquest Feliç de viure amb tu, del Leon Manso.

un altre que ha tret nous temes, nou disco, de l'EP, el que sigui, perquè avui dia no hi ha format ja. L'ha penjat a Spotify, és en Pere Marí, el meu estimat Pere Marí, és el nostre llegendari Pere Marí de Ferreries, amb el nom artístic Peter, P-Y-T-R, si l'ho cercar por ahí, i res, se'l fa en Pere, no te dones compte, no diu res, i un dia pel grup de WhatsApp que tens per en comú amb gent de por ahí, t'ha dit, mira, hem penjat uns temes més nous, pum, i allà estan, i són 7 tabassos, que va treure el novembre d'enguany. Es diu, el CP es diu Carret sense nom, i jo m'agrada molt un tema que es diu Somni estrany, on en Pere diu que vol ser una estrella de rock and roll, que en el cap de molts ell ja ho és, vull dir que encara que no ompli estadis, és una puta estrella, i fa cançons molt xules, està molt bé aquests 7 temes que ha tret. Us ho recomano que ho escolteu, perquè segur que no m'heu donat compte de que ho ha tret, estiu, que no facis de promo. I res, aquí va aquest somni estrany d'en Pere Marí, Peter.

I seguim amb novetats d'aquest 2025, amb gent que ja han vingut en el podcast. De fet, un dels meus primers maquetes va ser una entrevista amb en Guim Saldavila, xerrant del seu grup Manners, a Cado i Coa, aquesta entrevista, però ell segueix en la seva cadena en solitari, amb aquest disc que es diu Bronte, no sé com es pronuncia, només ho he llegit, i res, un disc en anglès, on musica poemes d'aquestes poetises Emily Anne i Charlotte Bronte, del segle XIX, angleses, i res, un disc que sona fantàstic amb el seu, amb aquest rotllo d'en Guillem Soldevila, de música acústica, molt íntima, molt ben feteta, que sona quasi a bandes sonores en qualque moment, on compta amb les veus de na Neus Ferri i na Clara Gorries, dos que també han estat en podcast i que també són gent molt guai, amb músics com en Lluís Gené, bueno, ell, el mateix Guillem Soldevila, que fa les coses molt bé, un disco que sona fantàstic, on la gent que ha ficat res pot fallar i res falla, i un disc des que traïm aquest tema que es diu Night i que res, segur que us flipa com m'ha flipat jo. Guillem, t'he de fer una entrevista per sobre aquest disco. Night.

I res, acabàvem aquest 2025 i aquesta temporada de maquetes amb una cosa ben diferent, un grup nou, un grup de xavals de Menorca, un grup de death metal, que és una cosa que m'agrada molt que passi, que encara hi hagi xavals que tirari la música extrema i que facin música extrema, un grup que es diu Forsaken, que just ha penjat el seu primer tema a xarxes, un tema que diu Marcha de los Decapitados, i que sona collonut. És un grup que ens hi queda molt de camí per fer, bueno, com a grup, com a instrumentistes, però que apunta en molt bones maneres. I res, una cosa d'aquestes que me posa molt content que hi hagi grups d'aquest tipus de música, un grup que va debutar l'altre dia en directe, però que estarem pendents de tornar a les obres en directe prest. I res, amb aquest death metal brutal us deix una nova temporada de maquetes. Gràcies a tothom per escoltar, que ja me sembla que no l'escolta ningú, no sap, però es veu que sí. Gràcies per a tota la gent que ha anotat jo aquesta temporada. He tingut converses molt, molt xules i res, supos que la queda. Mos mostraran a veure aquí a Ràdio Far, a la ràdio guai de Menorca, en el podcast de música guai de Ràdio Far. Però jo som en Pedro, us estim molt i espero que tingueu un 2026 fantàstic i res, mos veiem per aquí o per allà.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tinc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sabat.

la veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí, mentre em caus

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps

Shigella és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.